0: En el moment que la gent comença a tenir un cert nivell de seguidors, aquest nivell d'aprovació i de cas també comporta tenir haters.
1: Clar, clar.
0: I tenir gent que, bueno, ja per costum, el que fa és intentar denigrar l'altre.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: I això hi ha molta gent que no és capaç de pair-ho.
1: Ja.
0: I ho veiem en casos de gent que comença a tenir seguidors, però també ho comentàvem l'altre dia. Per exemple, en el cas de Nelly Furtado.
1: És veritat.
0: Com no ha aconseguit superar aquestes crítiques al seu físic que han arribat bàsicament des de les xarxes socials.
1: Sí.
0: I ha decidit abandonar el món de la música. I això ho veiem en el seu cas, però ho veiem en el cas de grans artistes que no són capaços de pair aquestes crítiques que arriben a través de xarxes socials. També, evidentment, això passava en uns altres moments a través de la crítica especialitzada. Tots aquells actors, actrius, cantants que el primer que feien a l'endemà de fer un concert, de fer una actuació al matí, era mirar-se la crítica dels diaris i alguns quedaven destrossats després de veure'ls. Doncs això mateix passa avui a les xarxes, però amb persones anònimes. No són aquell crític, aquella crítica a la que pots posar nom i cognoms, sinó gent a la qual no coneixes ni nom, ni cara, ni res absolutament. Però que poden destrossar l'amor propi d'una persona.
2: No, i pot destrossar-te la vida, perquè tu pots dedicar-te a una cosa i potser dius no puc, perquè clar, no sóc acceptada, no? Com el que jo vull fer. I en canvi, quan tu tenies un crític o una crítica que era especialitzada,
1: això és veritat, eh?
2: Hasta podies parlar amb aquest i dir, escolta'm, però tu vas veure bé l'espectacle i tal. Inclús podia, la cosa tenia una mica com volta enrere. Ara no, perquè ara ja l'al·luvió no és tan gran que és impossible.
1: Totalment. Aquí hi ha molts subtemes en això que ens explicava el David, perquè, per exemple, sense entrar en el cas concret de la Nelly Furtado, però sí que ens serveix com a generador del tema de conversa. I és que un dels problemes és que molts cops es diu no, però jo estoy trabajado, estoy trabajada, me da igual lo que digan. Jo, per exemple, en el cas de la Nelly Furtado, jo estic bé així, jo em veig bé, vull dir, jo estic a gust, amb el meu físic, perfecte, endavant, però en el fons el que demostra és que no acaba de ser veritat, perquè després les crítiques et fan mal. Si tu estàs bé amb tu mateixa, les crítiques t'han de poder, si em permeto l'expressió, t'han de patinar una mica.
2: Sí.
1: Quan arriben al punt de que sí t'afecten, és que potser tu no, també no estàs.
2: Totalment d'acord.
1: Enteneu el que vull dir? És a dir, no vull parlar concretament d'ella, però em refereixo en general, vull dir que si t'afecten tant les crítiques no em val la idea de no, jo voy a la mía y lo que diga la gente me da igual. No, si te da igual lo que da la gente, t'ha de donar igual el que digui la gente. I tu has de seguir fent i has de creure en tu, i en aquest cas Nelly Furtado canta meravellosament. Per tant, el seu físic és independent, o sigui, que segueixi cantant. Llavors és que no està tan bé amb si mateixa. I això, evidentment, es treballa doncs amb els professionals, perquè és evident que a ningú li agraden les crítiques i que molts d'aquests devien ser hiperdestructius, d'acord? Però sempre tens l'opció de treure't les xarxes socials o no mirar-les, no? També és una opció.
0: Que hi ha després també l'altra banda, que és la dels que no accepten cap tipus de crítica. I que sempre són els posseïdors de la veritat absoluta.
1: Clar.
0: Perquè això passa amb determinats perfils. Això passa molt a la xarxa Twitter. Determinats perfils que es pensen que tenen el poder de la veritat absoluta i que estan moralment per sobre de tothom, que quan algú els fa, i això passa en polítics i no polítics,
1: sí, és veritat,
0: que fan un comentari que és totalment criticable, i quan una persona els critica aquell comentari amb tota la raó, simplement amb un retuit o un comentari tenen el seu exèrcit de minions seguidors
1: de minions
0: que es tiren a sobre de la persona que els fa la crítica.
1: I, a més,
0: i llavors això el que fa és endiosar-los, perquè ells es pensen que tenen la veritat absoluta i que no han de canviar en res ni una coma del que pensen.
1: I el que dius, aquest exèrcit de minions va a lo personal i no al contingut d'aquella crítica. No, és a dir, no es rebat la crítica des d'un punt de vista...

0: de contingut, sinó s'ataca a la persona. I avui en dia, en general, s'ataca massa a la persona i no al contingut, no? Com si diguéssim. És a dir, no li diran a la Nelly Furtado "has desafinado", o "aquesta nota no hi has arribat", o "m'agrada més aquesta cançó que aquesta altra", no.
1: La professió i la professionalitat d'aquesta persona.
0: Bueno, però segueix cantant molt bé. I al final és el que hauria de ser important.
1: El que t'interessa és que canta molt bé, que tu l'estàs escoltant i és fantàstic. I bueno, que té un físic que no t'agrada, no és el teu. Vale, però no tots som iguals, ni tots som... O sigui, jo penso que a mi hi ha gent que no m'agrada, però després tu parles amb aquesta... És com la gent que dius, aquesta persona és molt lletja, però després és una persona encantadora, una persona superculta, molt agradable, que t'encanta tenir una conversa amb aquesta persona, no? A nivell ja més particular i més... Però amb els artistes passa igual, o sigui, els enfonsen perquè hi ha gent fantàstica que canta, que actua, però com ja tingui l'al·luvió de crítics, perquè a més això és com una mica la pandèmia, no? Que es contagia.
0: Sí, sí.
1: I la gent a lo millor pues, diu... La seva opinió, a lo millor no la diu realment, sinó que la diu per la influència dels altres. O sigui, hi ha com una doble influència.
0: Sí, sí, està clar. El que passa és que, clar, és el que diu el David. Vull dir, el problema és que tota aquesta opinió s'ha portat a... s'ha embarrado, no?, que diu el clàssic, no? S'ha portat a lo personal, s'ha portat a generacions de minions, de bots... o del que tu vulguis. I tornant al que deia la Marta, el problema és que ja no és la crítica especialitzada, sinó que és cualquier hijo de vecino. I contra això... Clar, i contra això ja és molt difícil de lluitar. Té tantes capes tots aquests temes que no acabaria mai, i vull anar amb altres temes. Però també, per posar més elements sobre la reflexió, i per tornar al cas que dèiem de la Nelly Furtado, també posem-li una capa més a tot això. Ara ella no ha suportat que li arribin crítiques negatives perquè està, anem a dir, potser amb una mica de sobrepès. Però bé que se n'aprofitava quan estava la Mar de Mona.
1: Clar.
0: Perquè venia molts discos per això també, eh?
1: Clar.
0: I en els videoclips salia sugerente. No sé si m'explico, és a dir que del que a vegades ha tret una mica de partit, ara no accepta que l'altra moneda li caigui en contra. Torno a dir, hi ha moltes capes, però vull dir que la persona que mai ha explotat el seu físic, després és més difícil que li critiquin si ja no té aquest físic.
1: I a més se n'ha aprofitat primer d'algú que després li sap greu, no? O no... està empenedida d'haver-se aprofitat d'això.
0: No crec que n'hagi d'estar empenedida, ni molt menys. I tothom té opció d'allò. El que jo dic és que, en certa manera, en els seus inicis de la seva carrera, ser atractiva la va ajudar. La veu la té igual de bé, però en certs moments la va ajudar. Clar. I ara que li vagi en contra, no ho porta bé. No, escolti, això és part del joc. Que hauria de ser que només ens fixéssim en la música. D'acord, però és que no és així.
1: No, estem en l'era de la imatge i la plasticitat.
0: Evidentment.
1: És molt important la imatge que tenim. O la imatge que ens hem creat, els estereotips que ens han creat, perquè moltes vegades és per influència dels altres. Tornem una altra vegada a la influència.
0: Clar, però en aquest cas va contra els seus propis estereotips.
1: Clar, sí, clar.
0: Va contra el que ella havia sigut, no?
1: És més complex el tema.
0: Clar, és molt complex. És molt interessant des del punt de vista, i tots els meus respectes, ja insisteixo, perquè ella com a cantant és fabulosa i està en el dret de voler ser com sigui. Però vull dir que hi ha certes coses que dic, home, és que a vegades només ho volem quan ens dona avantatges i no quan ens dona inconvenients, certes coses, no? Al marge que hi ha més problemàtiques com que, per exemple, això només es carrega més quan és una dona i no quan és un home, la crítica sobre el físic. Però bueno, també passa, perquè li ha passat al Bustamante. El que passa és que passa molt més amb les dones i és injust, sens dubte. El que passa és que, bueno, és el que diem, no? Vull dir que a vegades només quan ens diuen coses bones, pues ens va molt bé, i quan ens diuen coses no tan bones, pues ara m'enfado. Bueno,

0: és humà, és comprensible, però és part de la dificultat del món en la que estem avui dia. Més temes que us volia dir, perquè clar, cada cop estem més exposats a qualsevol cosa que fas, no? i que t'arriba la publicitat de seguida de, doncs això, no? de temes que has comentat, de que és que no s'escutxen, és que tot això, i clar, el problema de fer aquesta secció de, diguem-ne, dels dimecreus és que després et pots saltar doncs publicitat, no? O anem a dir, o comptes de... És que ara veus una imatge i et sortiran ja durant 3 setmanes la mateixa imatge. Doncs què passa? Que aquí els dimecreus, i això et li passarà també als nostres oients, perquè com que comentem aquests temes, després l'algoritmo sabe que els has escuchado, que llavors, clar, et surten comptes random o publicacions random, i a mi l'altre dia em va sortir aquesta d'un doctor que és especialista doncs en determinades parts del cos, i com que aquí parlem molt d'anar de ventre i de, saps, i de lavabos i de, saps, i de si neteges bé i tot això, em va sortir aquest doctor.
1: Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Para qué te sirven las arrugas del ano? Sirven para que sea flexible, elástico, hermético y sensible. Cuídalas. Consulta.
0: Molt bé, per tant ja sabem que hem de cuidar les arrugues de l'ano.
2: No us poseu crema antiarrugues a l'ano.
0: Sí, senyor.
2: Perquè si no, perdeu elasticitat.
0: Clar, i capacitat d'hermètic, de ser hermètic, deixaria de ser hermètic, David? O sigui que, totalment, que no m'enteri jo, si mai veieu algú, per això és un missatge de salut pública, de servei públic que fem aquí a la tertúlia dels dimecreus. Si mai un oient sap d'algú que es vol comprar aquesta crema antiarrugues, digues, val, però no te la posis al popó, perquè, clar, perdràs capacitat hermètica. I si perds capacitat hermètica, allò després va deixant anar, Saps què vull dir?
3: Clar,
0: és important,
3: Aquest és el problema.
0: Les arrugues són belles, i en aquest cas són necessàries, perquè, clar, és important tenir això. Mira, jo us volia preguntar, perquè per una situació que em va passar l'altre dia, que estan anant a sopar a l'hora de pagar, allò, fas el gest ja habitual de treus la targeta, perquè abans quan pagaves amb diners, miraves quan era el compte, treies, tu calculaves, quants bitllets necessitaves, quantes monedes, pam, ho deixaves allà i ja està, fantàstico, molt bé. Però què passa? Ara dius, no, con tarjeta, dius, venga, que... Va, con tarjeta. Llavors, clar, no us ha passat de que arriba un punt que ja quasi ni mireu qui ha teclejat la persona que estava d'això? I clar, va passar que jo com que sóc molt primerat, sempre miro a veure la xifra. I venia a ser una cosa com, crec que era com 30, 32, i veig que comença amb un 4. I ja anava pel 4-32. I jo vaig dir, iupsi! Perquè tu imagina't, perquè clar, de seguida la persona que em portava el d'allò se'n va adonar i va començar a corregir. Però tu imagina't que passes la targeta allò sense mirar, allò tal, i ja et cobra, que de fet em va fer la broma, perquè hi havia un sopar d'empresa, i diu, mira, estàs, invites a todos los de la... Sí, dic, sí, mira, voy a invitar a toda la cena d'empresa, estàs d'aquí, no? Però clar, hem tan automatitzat, no?, aquest gest de passar la targeta, que clar, ens poden estar posant monedetes de més, no?, com si diguéssim.
2: Sí, sí. I jo, per exemple, seria una víctima perfecta, perquè mai no m'hi fixo.
0: Veus?
3: Jo... Estàs anant en compte, perquè...
2: Sí. I ho sé.
3: Passa més sovint del que ens pensem. Mm.
2: I ho sé. I és possible que més d'una vegada m'hagin colat alguna cosa perquè sóc el que vaig i automàticament passo la targeta i no miro.
0: Sí.
2: I sí, hem de ser més curosos en aquest sentit.
0: Bueno, i a més, perquè segur que ve acompanyat, David, del... No fa falta el tiquet, no?
2: O
0: no
2: sí,
0: fa
2: exacte. Falta... No, molt típic de mi, també.
0: Veus?
3: Jo dec ser molt antiga, però jo miro i, a més, agafo el tiquet.
0: Sí, sí. I demana el DNI del que l'ha cobrat, per si l'ha de demandar,
3: No, però, escolta'm, és que moltes vegades... Ja m'ho diuen quan anem així, a vegades anem en grup,

0: que ho miri ella, perquè nosaltres hi ha molta gent que no ho mira mai.
1: Nosaltres no ho mirarem i la Marta demanarà una inspecció fiscal d'aquell...
0: No, home, això que t'ha passat a tu, una vegada ens va passar amb un sopar, que ens cobraven quasi 500 euros de més.
1: Ostres!
0: Però érem 20 persones, clar, quan són 20 persones de més... Un comença a demanar no sé què.
1: Sí,
0: clar, el
1: xupito.
0: La factura és llarguíssima, no? Perquè no sé què, sí. No sé quantos... I és molt, dona molta mandra mirar-ho. I a més al final del sopar, no?
1: Sí, que, sí, sí. Sí que no? Hi ha gent que va més afectadeta que altra, sí, no? Sí, i que ja li costa. Sí. Els números se li junten. Quan...
0: Ostres,
1: sí.
0: I ara tinc que mirar això, sí, i analitzar. I bueno, jo com que mentalment sempre faig, o sigui, vaig calculant aquest, perquè com que m'ha passat moltes vegades...
1: La Marta l'heu de veure d'un sopar, eh? Comença a 6, a 4, a 7, i fa tot el càlcul mental.
0: Clar, llavors dic, no, aquí hi ha algun error. I sí, sí, bueno, vam mirar i el camarer no se'n sortia.
1: Va, això...
0: Bueno, vaig fer un show tremendo.
1: Veus?
0: Final, clar. Vaig tenir error. I vaig dir, ara em teniu que convidar...
1: Sí, anava a dir, a la Marta li va acabar sortint a Devolver, o sigui, no, li va acabar pagant el restaurant a ella, perquè diu, no, és que és total...
0: Però a més, tu saps, clar, la gent, molts d'aquests cambrers no saben fer després el retroceso.
1: Ja.
0: Clar, i tu passen, el que tu dius, ja teclegen tan ràpid,
1: sí, sí,
0: al moment que li diuen ok i passen la tarja, s'ha de fer un altre plantejament, o sigui, un altre centro comptable, que és tornar i tornar a carregar. Però això molta gent no ho sap fer. Mm. O no els ensenyen, o no volen que ho faci perquè no hi hagi problemes, no ho sé.
2: Mm. Doncs espereu amb el verifacto.
1: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. A la que aquella factura ja s'hagi estat enviada al sistema d'Hisenda, ja en diràs tu com la rectifiques, eh?
0: Clar, clar, per això. No, és una mica això, jo crec que la gent ara que hi ha tants dinars, sopars, copes de Nadal, que ho mirin, perquè hi ha alguns que sí que et convida a l'empresa, però altres no, altres paga cadascú.
1: Cada cop més el sopar d'empresa, l'empresa només és el motiu de què tenen en comú aquelles persones, perquè ja cada cop és menys ni lots de Nadal, ni sopars d'empresa pagats, ni res d'això. Bueno.
0: L'altre dia parlava amb un metge, que és molt divertit, i em diu, jo fa 10 anys, en Nadal, em regalaven 6-7 pernils.
1: Val.
0: L'any passat, un.
1: Això va menys.
0: I aquest any, penso que... Dic, escolta'm, fes una cosa, li vaig dir jo. Dius que s'admeten bosses de pernil tallat, de 100 grams, i així al mes no et quedes sense pernil. Oh, és bona idea, ho posaré aquí.
1: O sigui, rotllo més participacions en lloc d'agafar el número sencer, seria?
0: Sí o no? Almenys et quedes sense pernil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Però això és el mateix que la loteria, que et fa cosa agafar-ho, és que un número sencer, 20 euros, no? Però una participació, dius, va, 1,50, no? O 2 euros.
0: Sí.
1: Doncs, mira... És més, jo quasi et diria, posats a... Home, ja, és per exagerar i per fer la conya. Però tu imagina't que ja a la consulta ja tingués una màquina de vending d'aquestes lonchites. Saps què vull dir? Perquè llavors la gent allà fica 2 euros i li surt una d'allò, mira, 100 grams de jamó, ai, moltes gràcies, i ja tens la màquina allà.
0: A més, és el lucre, o sigui, que està relacionat amb l'alimentació.
1: Sí, sí.
0: Saps?
1: O si no, un bizum, al final, ja.
0: Està un bizum.
1: Un bizum. Que això...
0: també s'ha d'anar en compte perquè també els hackegen.
1: També et hackegen els bizums, eh? Sí. És que avui en dia t'ho hackegen tot.
0: És que avui estem amb una inseguretat bastant gran amb aquest sentit.
2: Jo, de veritat, això de que mica en mica anem cap a la moneda digital,
1: cada
2: vegada ho veig menys, eh? Jo, dinero contante y sonante, això que diuen.
0: Dinerito.
2: Sí, sí. Perquè, clar, després passen les coses que passen. Després tens una gran apagada. Mm. I què fas? Si no tens diners en metàl·lic, no pots anar enlloc, tampoc.
1: Sí, sí. I després de lo que dèiem, que també, seguint amb la línia, si us en recordeu, los más viejos del lugar, les primeres targes de crèdit, allò que eren troquelades, perquè s'havia de passar com un paper, que llavors el que deixava es feia com una presa i llavors quedava marcat el número, el nom, i per això tenien tres dimensions, el nom i el

0: número, no? Com si diguéssim. Després ja es va començar amb les bandes magnètiques i llavors, doncs, bueno, ja era més abans del chip, la banda magnètica, després el chip i després ja el contactless, no? Com si diguéssim. Però, clar, què hem anat perdent amb tots aquests processos? Doncs que al principi tenies que ser el titular de la targeta i havies d'ensenyar el DNI. Havies de mostrar el DNI quan tu pagaves amb la targeta. Ara ni això. Llavors, clar, fa que encara sigui tot més volàtil. Perds la targeta i et fan les despeses que tu vulguis. O te la roben. Mentre que abans te robaven la targeta i, vale, però vostè no és la persona que diu que és. Per tant, no pot fer servir aquesta targeta. Estem perdent, també. A vegades, per buscar facilitats, perdem seguretats, en molts casos,
1: Sí, clar. És que lo del tema del DNI és veritat. Abans tu no cobraven res si no ensenyaves el DNI.
0: Totalment.
1: I ara ningú te'l demana.
0: Ningú te'l demana. Ah, no?
2: A mi una cosa que, per exemple, em sorprèn és que l'altre dia, parlant amb... Bueno, estaven les nebodes, una té 16, acaba de fer, una altra acaba de fer 14... I ja tenen targetes.
0: Fixa't.
2: Perquè, clar, és que hi ha coses que han d'anar per la vida amb targeta per poder-les pagar.
0: Sí, agafar-se el berenar, no? O qualsevol cosa, per exemple.
2: Sí, sí. I clar, són targetes de prepagament en les quals els pares hi posen els diners com saldo de prepagament.
0: Sí, sí.
2: Però, clar, ho penses i dius, és que fa uns anys era impensable que un menor tingués una targeta de crèdit. Però és que ara la societat ens obliga que en tinguin, pràcticament.
0: Exactament.
2: Tu vas a pagar el metro i moltes vegades les màquines, el metàl·lic no funciona bé. Bueno, ja que funcioni també la targeta, ja també moltes vegades...
0: Sí, molts cops no funciona res. Ja.
2: No funciona res.
0: I si és Renfe, no funciona ni el tren, saps què vull dir?
2: Però sí, si necessites recarregar la teva targeta, moltes vegades necessites una targeta de crèdit perquè és que a mi m'ha passat, en metàl·lic no, allò no funciona bé. I et tornen les monedes i com ho fas si no? Doncs, clar, cada vegada tenim més serveis en els quals és pràcticament obligatori utilitzar la targeta i, sí, si no, no tens la possibilitat de consumir.
0: Sí, sí.
1: Però mira, jo els meus alumnes, que són enginyers de quart de carrera i, bueno, se suposa que han de portar targeta i tal, no? Jo els pregunto moltes coses d'aquestes perquè m'agrada saber, no? I em diuen, sí, però nosaltres portem metàl·lic i si podem pagar amb metàl·lic, pagam amb metàl·lic.
0: Fixa't.
1: I tenen 21 anys, 22 anys, o sigui que... I són de l'era aquesta, no? I els diners en efectiu, o sigui, ho tenen claríssim, que han de portar diners en efectiu. Perquè el telèfon, que molta gent porta la targeta...
0: Sí.
1: Inclosa amb el telèfon, si perds el telèfon o te'l roben, et quedes sense res, de moment. De moment.
0: Ja, però no només això, és a dir, si el tens activat
1: i
0: tu vas en el metro, la gent pot portar un TPV d'aquests portàtils, te'l passa per la butxaqueta ben a prop i ja t'ha cobrat, I ja t'ha cobrat. Perquè quan, és el mateix gest que quan tu acostes a la targeta a un TPV, un terminal d'aquests de venda, quan compres una garrafa d'aigua o qualsevol cosa, tu acostes el d'allò i ja està.
1: Una vegada van venir uns de la policia a donar una xerrada a la facultat i van dir que en realitat cada vegada que entrem, per exemple, amb el metro, amb una estació de tren, amb un gran magatzem, hauríem de tancar el telèfon, de connectar el telèfon. Així tot, no és garantia de que no te puguin clonar, perquè ja sempre hi ha aparells que són més sofisticats i que hi ha algú que els té, no?
0: Ah, de clonar la targeta, pensar que et clonarien a tu. I dic, bueno, a mi no crec que em vulgui clonar ningú, però bueno, sí, ja
2: t'ha dit. Si treballa per mi...
1: Les dades, sí. El telèfon...
0: Sí, no, clar, aquí et clonen, et fan un George Clooney,
1: T'imagines que cada vegada que entris en un lloc... Mare meva. No. Ja, sí. L'efectivitat, aquesta rapidesa i aquesta agilitat que tu tens amb el dispositiu, ja no la tindries.
0: Al final, tornarem a enviar-nos fax i deixarem tota la tecnologia a casa.
2: Arribarem coloms.
0: Sí, coloms. Cuervos, Jo que tinc Terrassa ho tinc fàcil, em posaré aquí un d'allò

0: i envien bueno, corbos.
1: Els coloms una mica, els drons són una mica com a modo de coloms, no? Mm.
0: Sí, sí, sí. No? Sí, sí, codroms seran.
1: Codroms ja mateix.
0: Seran coloms falsos.
1: Clar, també es poden interceptar perquè són bandes de programes també de tecnologia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, recordeu que hi ha una teoria conspiranoica que diu que els coloms són robots, en veritat,
2: sí.
0: Que no són reals, i tot es basa en certes afirmacions que són misterioses, algunes d'elles, i és com, per exemple, que mai heu vist un colom criatura, que tots són tamany estàndard, és a dir, sí. Tu quan el veus ja és tamany colom.
1: És veritat, és veritat.
0: No hi ha petits coloms, no hi ha colomets. Mira que és una criatureta de colom. No, ja és tamany estàndard. Llavors, clar, algú diu, com haurien de ser els ous perquè surtin així? No, a veure, quan surten de l'ou són petits, el que passa és que clar, no els veus perquè estan en el niu, i ja quan surten del niu ja estan crescudets. Anem a dir que són com els joves d'avui en dia, que ja quan surten de casa ja tenen ben bé 30-35 anys. Quan surten de casa, doncs els coloms fan una cosa similar. Ja quan surten
1: perquè, 30-35 anys perquè l'adolescència
0: sí.
1: Dura fins als 30 anys ara.
0: Bueno, i que també és difícil econòmicament pel jovent poder adquirir ja és ciència-ficció, però sí. Jugar també ho és.
1: Poder-te independitzar.
0: Sí, sí. No, que ara és quan diu, aviam si trobes parella i així em prens el vol. No, vull dir, ja trobes parella i te la portes a casa. Vull dir, a casa els pares i cada cop són més. Bueno, total, si al final si aniran a compartir habitació, doncs mira, què millor que compartir habitació la de casa, no? Jo crec que això acabarà passant, fixa't què et dic, perquè diran, mira, per compartir habitació amb altra gent, compartim a casa que em fan el sopar.
1: Clar, i a més els
0: coneixo. A més els conec, sí. Dic, va, ja sé de què...
2: Allò que más vale lo malo conocido.
0: Sí, senyor.
1: Els meus hàbits, més o menys, sí, sí. Neteja.
0: Sí, els hàbits, o hi ha gent que se mana amb els avis, també. Vull dir, una mica les dues coses. Va, anem amb alguna de les coses de la doctora Marta González. Però tens alguna coseta avui?
1: Sí, i tant, que tinc.
0: Avui la secció és sí, i tant que sí. Té.
2: A nits de ràdio... A nits de ràdio, sí, i tant que tinc, amb la doctora Marta González Pelaez.
0: Prometo abans d'acabar l'any fer un recopilatori de tots els noms de les seccions, aquesta, almenys aquesta temporada, de les cosetes de la Marta. A veure...
1: Que sigui diferent, no?
0: Aquesta és em sembla fantàstic. Ai, quina meravella.
1: Avui parlaré de les catànies.
0: Ah, home! Oh! Parlem de les catànies, tu, escolta, que bé.
1: Les catànies no són italianes, eh?
0: No són de Catània, de Sicília, no?
1: No són de Catània, no. La gent pensa que són de Catània. No, és un invent d'un català.
0: Mira, jo l'any que ve he d'anar a Catània i pensaria, mira, igual m'emporto...
1: Porta'ls-hi Catània.
0: Els hi portaré jo a Catània, és ells, eh? Sí,
1: clar.
0: Sí. Esto es típico vuestro, encara que no ho sapigueu. Està bé, això.
1: Això ho va crear un senyor a Vilafranca del Penedès, Joan Treus i Ribas, que tenia un esperit molt, molt inquiet i dedicat professionalment a la seva labor era el xocolater. I bueno, tenia moltes ametlles i també avellanes, perquè es fan amb les dues dels fruits secs. I llavors va pensar, pues, com que ell torrava les ametlles i les avellanes per fer altres elaboracions de pastisseria, doncs per què no faig individualment algo que sigui així petitet i que sigui agradable una temptació, no? I a més, doncs això, al Nadal, que és quan més es compra tot això, sigui també doncs, algo que guarneixi la taula. Bueno, total, que l'ametlla és una ametlla marcona, caramelitzada, o sigui, torrada i caramelitzada, i banyada amb una crema de xocolata i coberta amb cacau en pols.
0: Ah, mira, sí, és veritat.
1: Llavors, bueno, doncs les catànies es van posar de moda perquè l'àvia d'aquest senyor les va començar a comercialitzar. Per què li van posar Catània? Perquè era la pubilla de Cal Catani.
0: Ah. Ostres, això ho desconeixia. Ostres. Totalment.
1: Sí, llavors, com que era l'àvia era la pubilla de Cal Catani, doncs va dir Catània.
2: Ostres.

0: i abans li va posar aquest nom. Sona molt bé perquè sona a italià.
1: Sí, ja sabeu que... la Catania, clar, como, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Jo me'n recordo que vaig tenir una discussió, petiteta, una discrepància, vaja.
1: M'agrada això de discrepància, és bonic això, sí.
0: Que em deia, com dius que les Catanis no són de Catània? I vaig dir, no són de Catània. Mira-ho, no són de Catània.
1: Igual que els pets de monja no són pets de monja. Això clar. Ja la setmana passada ja ho vam analitzar, clar.
0: Llavors, bueno, pues, és algo que, per això, quan tu vagis a Catània, t'emportes unes quantes bosses de Catània. A més, al barri que tu vius hi ha una pastisseria que les fan molt bones.
1: Ah.
0: Que ara no me'n recordo del nom, però...
1: Bueno.
0: Ja us ho diré, la propera setmana us ho dic.
1: Molt bé. Doncs escolta,
0: bueno,
1: molt
0: doncs,
1: bé.
0: Doncs les Catànies, que sapigueu que són com una mena de bombons, si voleu, però no és el bombó clàssic, sinó que és una cosa una mica diferent.
1: També perquè hi ha de tot, perquè hi ha bombons que són més tubets, no? Com si és la Catània has d'haver anat al dentista...
0: És una mica com el carquinyoli, no?
1: Sí.
0: Has de tenir les dents una mica fortes.
1: A mi de vas passant anys, cada cop és més perillós menjar carquinyolis perquè igual... Es fractura una mica la situació, eh? Ja et surt cara la factura i has d'anar després al dentista o el que sigui. Molt bé. Alguna coseta més per rematar?
0: Sí, avui va de postres.
1: Avui va de postres, escolta. Sí. Ho hem deixat pels postres de la secció.
0: El pastís rus, que no sé si el coneixeu.
2: No.
1: El pastís russo. No coneixeré el pastís russo.
0: Bueno, el pastís rus... És un pastís que es va elaborar per l'Exposició Universal de París de 1855 i, bueno, pues, com que tot, perquè era algo que va portar el tsar. Vosaltres sabeu que el tsar era una mica la representació de la riquesa, l'ostentació que estàvem parlant abans, l'ostentació, i va portar el pastís rus a França. I, bueno, els francesos ja sabeu que de seguida el que és la pastisseria la fan molt bé. I després es va introduir a les classes socials altes. I clar, la gent tota per imitació sempre vol fer el que fan els altres. O sigui, el que parlàvem abans de les xarxes socials i de...
1: Sí, sí, total. I
0: llavors el pastís rus es va difondre per tota la classe social elevada, els burgesos i la gent de diners, i es va importar a Espanya. I a Catalunya, evidentment, les classes socials altes, la gent de diners, els empresaris de tèxtils, els grans empresaris de Catalunya, doncs oferien a la tarda, feien com un te,
1: sí,
0: amb el pastís rus.
1: Amb el pastís rus.
0: És una mena de pastís amb una pasta de full, que es diu de quas, i que està fet amb com una crema en clara d'ou i ametlles també. Les ametlles, nosaltres són molt... al Mediterrani són molt recurrents.
1: Som ametllers, sí, sí,
0: sí. Sí. Llavors, amb una crema suau de pastisseria, amb un praliné i amb una mica de merenga.
1: Vinga, vés-li posant coses. Jo m'imagino que dir, què et sembla, li posem una mica, posa-li praliné també. Posem merengue, posa-li merengue, que no, més vale que sobre que no que falte. I així és, anàvem fent.
0: És un pastís que és una mica dolç, Jo el trobo massa dolç, però bueno, si algú el vol tastar, doncs mira, és una manera de provar alguna cosa més, i a més, algú que es va estendre, ara s'ha deixat de fer, perquè això es feia a principis del segle XX, doncs, bueno, com que s'han creat altres tipus de pastisseria, etc., doncs s'ha deixat. I a més és una mica més car que un pastís normal perquè porta molta ametlla, i l'ametlla ja sabeu que els fruits secs ara són super caríssims.
1: Bueno, sí, de fet és, ja sabeu que el barril de Brent, l'oro i el pinyó són els valors de referència. De...
0: Bueno, que sapigueu que el bescuit de quas és el que és l'ànima del pastís rus.
1: Mare meva. Doncs nosaltres ja anem acabant, perquè ja hem passat dos quarts tranquil·lament i ja hem d'anar acabant, però Marta, sempre t'agraïm la presència i les cosetes que ens portes. Marta, fins la propera setmana.
0: Bona nit i bona matinada a tothom.
1: Exacte. David, t'esperem d'aquí una estona per despertar el país. Vinga, que vagi bé. Fins ara. Noi, que ens explica més coses ara, que des fins a les 6 aquí us

0: Segur que aquests dies, d'alguna manera, us ha sigut impossible evitar, doncs, tots els inputs que us anaven bombardejant en tot moment sobre els descomptes del Black Friday, el Cyber Monday, el Lucky Tuesday, el Thanksgiving, totes les coses que en principi doncs ens eren una mica alienes i cada cop se'ns apropen més, sempre amb la idea de dir, home, és que és una oportunitat tan única que si no aprofites ara per comprar, te'n penediràs tota la vida, com a mínim, no? I és el que constantment estem rebent aquests inputs, aquestes estratègies per fer, al final, que comprem. El que necessitem o comprem de més? Realment val la pena? Clar, totes aquestes preguntes ens les fem amb difícil resposta, per això és millor que en puguem parlar amb el professor Francisco Javier Arrufat Nebot, que és psiquiatre, professor associat de la Ramon Virgili, director de l'Institut Pere Mata. Professor, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, el problema és que, mira, i crec que serà un exemple molt clar la situació que vaig jugar l'altre dia, tornant a casa, en un moment, allò que veig una criatura, potser tindria, no sé, 9, 10, 11 anys, no sé, i estava parlant amb sa mare, i allò que notes, que li estava explicant, sí, perquè el no sé què, no sé quant, bueno, algun joguet, o algun producte, o el que sigui, no? O la PlayStation, o el que sigui, diu, i pensa que ara estan amb el Black Friday i està més barat, que si no després us sortirà més car. I aquí ja se'm van trencar tots els esquemes, professor, perquè vaig dir, és que això ha arribat a tothom, aquesta psicosi la té tothom, no?
1: Sí, sí, sí, és així. I ha arribat a tothom perquè això és el que se n'encarreguen les companyies del màrqueting de fer-ho, de treballar el que és la psicologia del consum.
0: Sí, sí. I el problema és que aquesta, diguem-ne, aquesta manera com ens, entre cometes, ens manipulen, no? Des del punt de vista de que està tot molt estudiat des del neuromarketing, no? Com els nostres mecanismes que ens acosten a comprar, per tant, el que demostra és que això funciona, no?
1: Totalment, això demostra que funciona, està molt ben estudiat, té en compte les característiques del cervell humà, i d'alguna manera apel·la al nostre cervell, a les nostres emocions. Interpel·la les emocions, sí.
0: En una època en què més vivim condicionats o, diguem-ne, constantment interpel·lats per les xarxes socials, quan les xarxes socials han deixat de ser realment xarxes socials i són continguts que estem rebent constantment, allà és un caldo de cultiu perfecte perquè hi vagi la publicitat, no? I aquesta publicitat ens arriba perquè abans, fa anys, els que ja tenim una edat, oi? Doncs al principi la publicitat només quasi la veies doncs, a la ràdio o a la televisió, no? I en les marquesines, però actualment està arribant en tot moment, estàs llegint un missatge o estàs mirant qualsevol cosa i t'arriba aquesta publicitat, a més, hiperpersonalitzada, per tant, és molt més els cops que estem rebent aquests partits perdigons, no? Com si diguéssim.
1: Les xarxes socials, penso que el que fan és que ho magnifiquen tot. Amb les xarxes socials i la globalització, tot agafa una magnitud molt més gran que a les nostres generacions seria impensable. I hi ha estudis que demostren, per exemple, als Estats Units, que les xarxes socials, els influencers, etc., estan darrere del 70% de les compres compulsives.
0: Imagina't. És una barbaritat, 70%. És a dir, que hi ha una acció-reacció, no, diguem?
1: Hi ha una acció-reacció que és el que busca aquestes estratègies de màrqueting, que és apel·lar a les emocions, i les emocions el que busquen és la gratificació immediata. I la nostra societat és el que busca cada vegada més, aquest plaer immediat. Anem perdent la nostra capacitat de raonament i el raonament el que ens diu és, compte, això immediatament sí, però a la llarga no t'està beneficiant. A la llarga potser seria millor aquesta altra cosa. I això ho anem perdent cada vegada més.
0: Aquesta gratificació que ens pot produir, doncs, igual que un like, no? Els mecanismes són similars, no? El fet de fer una compra, oi? Clar, és això que ens explica, és a dir, acaba sent una recompensa molt immediata, però també molt curta, no? És a dir, els seus efectes són molt més, diguem-ne, immediats, però s'evaporen tant que et genera quasi que hi tornis a anar, a aquesta situació, no?
1: El que passa és que activa en el nostre cervell un mecanisme que és el de la secreció de determinats neurotransmissors, entre ells la dopamina, que és el responsable de que ens doni aquesta sensació de benestar i de plaer, i activa el circuit, diguem-ne, de plaer i recompensa, que és el que hi ha darrere de qualsevol tipus d'addicció. Addicció a drogues, addicció a pantalles, addicció al mòbil, pornografia, etcètera, etcètera. Sempre és aquest mecanisme que s'activa i que quan se deixa l'efecte tornes a buscar novament un altre estímul.
0: Clar, aquí a més s'està ajuntant que en aquests, diguem-ne, mesos que s'ajunten, no? Doncs és on es produeixen tots aquests, aquesta sobreexposició de dia. Ja no diem, pues això, el Black Friday, ja el Cyber Monday, ja el dia sensible, no? L'11 de l'11, no? Bueno, són tantes coses, el solter, no? Que és el dia del solter. Clar, al final totes aquestes històries, el que provoca és que constantment tinguem aquella cosa que funciona també, professor, de connectes a una web i justo hoy descuento, termina en 3 hores 22 minuts. I dius, ostres, clar, és que si em despisto, em quedo sense aquest descompte d'una cosa que igual ni volia comprar, no?
1: Aquesta és l'estratègia del màrqueting, de dir, generar la urgència, s'acaba ja, tens un període temps curt, sí. I d'altra manera la necessitat, en el sentit de dir no t'ho perdis, i el nostre cervell està preparat per sobrevivir, per subsistir i per no perdre oportunitats.
0: Clar,
1: això,
0: clar.
1: La manera més moderna és la por a passar desapercebut o a perdre el FOMO aquest. Però això ja ve de dir, el ser humà no pot deixar perdre oportunitats per la seva subsistència, no? I llavors, que és generar la sensació d'urgència, la de sensació de que això s'acaba, i per una altra banda també, barrejat amb les xarxes socials, els influencers i tal, és no tenir allò que gairebé té tothom. Per tant, el ser humà necessita, com que és sociable per naturalesa, voler encaixar en el seu grup, i es compara la comparació social o el desig de pertinença. Llavors, aquelles persones

0: a problemas de autoestima, pensan que si no tienen lo que tienen en Saltres o si no seguís en la corrent que els marcan las masas, llavors no seran acceptats i quedaran exclosos.
1: Clar, això és totalment així, perquè és que més clar, per exemple, quan hi ha, jo què sé, la gent se'n va de viatge, no? Pues, a la que es posa de moda que quatre influencers han d'estar en un veler per Menorca, doncs tothom ha d'estar en un veler a Menorca de cop i volta, no? Perquè és com que reconeixem que allò tindrà una recompensa en forma de que tindràs molt likes, de que et compartiran, però si tu ets zero influencer en comparació amb aquella persona, per molt que estiguis amb el mateix veler a Menorca, no aconseguiràs aquesta reacció. El que sí que aconseguiràs és un efecte després molt preocupant, professor, que és la caiguda, la tocada a terra, no? La crisi quan arriba la factura, no? Quan arriba l'hora de pagar, que sí?
0: És així. Aquí, per una banda, tenim quines serien les persones que tenen més risc de caure en aquesta compra, que serien les persones que ja de per si tenen problemes per controlar els seus impulsos, les persones que tenen baixa autoestima, malestar emocional, també les que ja de per si tenen un malestar emocional o una ansietat, que intenten, diguem-ne, automedicar-se amb aquests, diguem-ne, picos de dopamina, o les persones que tenen dependència emocional o dependència de grup. Llavors, què passa? Com sabem que realment aquella compra no obeïa a una necessitat, sinó que obeïa a aquests altres aspectes més de tipus psicològic, de baixa autoestima, de malestar? Doncs perquè quan hem acabat la compra i ha passat aquest efecte, ne sentim vergonya, sentim tristesa, i tornem a sentir el buit. I a més, ho ocultem. Quan tu compres algo que necessites i et ve de gust, ho ensenyes.
1: Sí.
0: Però quan compres algo perquè t'has deixat portar per aquests aspectes més emocionals, és escondit i moltes vegades ho ocultes a la família i als amics. O menteixes sobre els preus per tot aquest sentiment posterior de culpa o de vergonya.
1: Aquí, professor, hi hauria un factor encara més preocupant, possiblement, que seria la facilitat de pagament. És a dir, dins d'aquest procés, no, podríem dir, home, doncs mira, si, per exemple, tens la targeta a una certa distància, a una altra habitació, no, com si diguéssim, i et crida l'atenció, doncs, una oferta, penses, bueno, però si la vull comprar, he d'anar fins allà, he d'anar a buscar la targeta, i tens temps per anar, ni que sigui una mica reflexionant, però clar, si simplement que facis clic, ja tenen la web les teves dades i ja només has de fer ok,
0: exacte,
1: això és molt perillós.
0: Que és el que molts comerços t'inciten. Aquí ve vostè la compra en un sol clic.
1: Exacte.
0: Llavors, això ens portaria una mica, el que diu vostè, a les estratègies de prevenció. És a dir, què podem fer per evitar caure en tot aquest parany, no? Doncs primer, elaborar llistes. És a dir, d'alguna manera és fugir d'aquest aspecte més emocional i aplicar la nostra raó, que és el que ens separa d'altres seres vius. Els éssers humans, per sort, tenim aquest cervell frontal que ens ajuda a raonar. Llavors, fredament jo a casa elaboro una llista de lo que jo crec que necessito. Miro el meu pressupost, també fredament a casa. Després miro els preus i me donaré compte de que si jo faig una mica d'investigació, aquests preus estan inflats i el descompte que m'apliquen ja no és tan gran. Desactivar notificacions, moltes vegades que ens inunden a través de xarxes socials, de mòbils, d'apps. Posar el mòbil, com diu vostè, en un altre lloc, que t'ajudo. I també s'aconsellen el que diem les pauses reflexives, que és: jo he decidit comprar tal cosa, doncs ara me donaré 24-48 hores per assegurar-me de que realment ho necessito.
1: Que bo. Que bo.
0: Pauses reflexives.
1: Aquí això em transporta, tot el que ens explicava, em transporta a quan jo era petitet i clar, feies allò la llista, no? La llista de Nadal, de Reis, del que sigui, no? Allò t'ho pensaves molt, perquè tenies igual 2 mesos, no? Des de que t'arribava el catàleg, no? De joguets o del que fos, no? Tenies molt de temps i 0 diners, amb la qual cosa, doncs, feies una llista on tu mateix ja sabies prioritzar, sabies ordenar, què és el que més t'agradava, tenies temps de que certs aspectes o productes pugessin o baixessin en la llista, és a dir que Al final estava molt pensat. Aquest exercici ja el fèiem de petits. L'hem perdut, no?, una mica.
0: L'hem perdut, però és per el que jo deia, que en tema de les xarxes socials, de la globalització, la magnitud és tan gran que ens ho posa molt difícil. Llavors, també altre aspecte és allò que podem comprar per internet, amb la targeta, etc.

0: el fenomen Gremlins, que no se'ls podia donar de menjar després de les 12 de la nit, doncs en aquest cas ens hem de... ens hem de limitar això de fer compres a partir de les 10 de la nit, per exemple, ens hauríem de posar. És molt interessant, molt pràctica, a més, és, perquè al final també tendim aquesta tendència a quan et generes un hàbit positiu, evidentment costa, no?, com tots, però quan et generes un hàbit positiu i ja l'interioritzes, ho pots arribar a mecanitzar, no? És a dir, que igual que tenim moltes temptacions, no?, per dir alguna cosa, i en moments podem ser dèbils, també podem ser molt forts, i també hi ha gratificació en això, professor?
1: Sí, un altre consell.
0: Vinga.
1: Per a aquelles persones que realment quan compren ho estan fent com una manera d'automedicar aquest buit, aquesta ansietat, és que les persones identifiquin quines són les situacions que actuen com a disparadors de la compra. Pues mire, jo compro quan em trobo trist, compro quan em trobo emprenyat, quan he tingut un mal dia a la feina, quan em trobo ansietat. Llavors, aquesta manera de, diguem-ne, d'identificar ens ajuda a aplicar tècniques, com per exemple, doncs mira, quan et trobes trist, ansiós, irritat, respira profundament, fes relaxació, fes meditació, vés a caminar, camina per la natura, truca un amic. Són estratègies, no?, hàbits, que són alternatives a la compra.
0: Això seria com allò de no anar a comprar al supermercat abans de dinar, no?
1: Exacte, exacte. I llavors, al final, de lo que es tracta és no demonitzar les compres, perquè evidentment també hi ha gent que compra coses que li interessen les compra a un preu més assequible, no demonitzar les compres, però sí que és cert que al final de lo que es tracta és de fer servir més la raó, que és una eina molt bona que tenim, ja ho diuen els estoics. Quan vinguin els problemes estic tranquil, perquè els afrontaré amb la força de la raó. Doncs anem a aplicar la raó per una mica combatre aquestes emocions. I també un consell que jo dono com a professional és que aquelles persones que tinguin problemes emocionals, problemes de salut mental, i que això els porti a les compres compulsives, que evidentment busquin ajuda i es posin en mans d'un professional.
0: Això sempre, per això aquests consells són generals, és a dir, aquests funcionen per tothom, però qui necessiti més ajuda i vulgui tractar el seu cas concret, el millor que pot fer és anar als professionals, perquè podran tenir més elements de coneixement i anar veient també l'evolució, no?, d'aquesta problemàtica. Per tant, és important fer les llistes, saber què és realment necessari, fer una investigació, és a dir, anar veient com han evolucionat els preus, si realment és un descompte com a tal, i conèixer aquests mecanismes, no?, que et poden portar tu personalment, doncs, a saber en quins moments, per entendre'ns, estàs més feble, no?, o estàs més...
1: Jo apel·laria a una mica que a nivell de la societat tenim que ser una societat més conscient, més conscient i més reflexiva davant de tota aquesta avalanxa de la gratificació immediata, dels màrquetings, de les xarxes socials, etc.
0: Fantàstic, doncs... que d'importants són aquests consells, ens els hem de notar, i jo afegiria, i la llista la fem en paper, que tot el que fem en paper i boli, vulguis o no, li posem més èmfasi, més energia, que no quan estem teclejant, que estem més a prop de qualsevol tipus de notificació.
1: Totalment d'acord.
0: Que sí? Doncs ha estat un plaer poder parlar amb el professor Francisco Javier Arrufat Nebot, que esperem que ben aviat poder-lo tornar a escoltar. Una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies, professor.
1: Gràcies a vostès.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: una setmana més volem escoltar el que el món del coaching ens ofereix, el que ens ofereix el coneixement, l'experiència, la vida i la formació, que sempre ens va fent formacions a tot arreu. En Jordi González, Guillem Jordi, benvingut una matinada més.
1: Molt bé, benvingut també a tu, i amb ganes de treballar altra setmana, eh?
0: Fantàstic, perquè això va, la vida va passant, i sí, a vegades la vivim amb intensitats diferents, en moments diferents, no? Hi ha moments, sí, en què passa més ràpid, hi ha moments en què passa més lent. És dinàmica la vida en molts aspectes, i per això tenir el nostre punt de trobada ens dona equilibri, ens dona pau. L'altre dia li escoltava algú, Jordi, dir que en lloc de que li preguntessin si era feliç, que li preguntessin si estava en pau, no? Perquè molts cops la felicitat implicava, doncs, que podia haver tristesa. En canvi, si un troba la pau, l'equilibri, no?, com si diguéssim, sí, doncs això aconseguia molt, eh?
1: Sí, això parlem del benestar, del benestar de la persona. És important, el benestar surt de dintre, eh? El benestar és un treball personal, perquè moltes vegades tenim escenaris que no existeixen i estem patint.
0: Exactament. I l'equilibri, la pau amb un mateix, doncs ajuda a poder anar fent tot aquest camí i tota aquesta història de vida. Sí. Avui, Jordi, ens vols parlar de les societats extrovertides.
1: Sí, jo volia ampliar una mica la societat extrovertida, sí, perquè, a veure, aquesta societat dona prioritat a les persones sociables, ¿vale?, carismàtiques i comunicatives. ¿Vale? La considera actes per l'èxit en cercles familiars, socials, laborals, professionals, amorosos. ¿Vale? Per això és molt important que cada un de nosaltres podem partir d'una mica una conversa interior, perquè si nosaltres som capaços de poder conversar amb nosaltres mateixos, podem fer una societat extrovertida.
0: Que interessant això, és a dir, que igual que es diu que per poder ajudar els altres, primer hem d'ajudar a nosaltres, doncs també per poder parlar amb l'altra gent ens hem de comunicar, ens hem de tenir les coses ben explicades, oi, a nosaltres?
1: Sí. Sí, ben clares i sempre tinguin una proximitat d'una manera i molt senzilles, eh? Perquè si tenim converses senzilles, tenim resultats excel·lents, ¿vale? És a dir, tenim que tindre molt clar, sobretot, ser constructius, a veure, però mai destructius.
0: És important, correcte? Això.
1: Perquè moltes vegades nosaltres tenim, com sempre, tenim sempre aquestes penes, saps? Aquestes coses de dir no podem, sí, baixa autoestima, sí, o que nos sentim inferiors als altres, o tot el contrari, perquè una de les coses perilloses és que no estarem superiors als altres.
0: Totalment. Les dues coses ens estan allunyant de la realitat, de les possibilitats i del camí, perquè igual que de dolent que pot ser allò de que sempre es diu, no te hables mal, no? És a dir, no et diguis no puguis, també vigila si un excés d'autoconfiança és un ego mal entès, i això també et portarà a prendre decisions equivocades, eh?
1: Sí, però mira, jo et dic una cosa, moltes vegades molta gent pensa, diu, hòstia, com podem crear entorns segurs, ¿vale?, per fer interaccions socials, però clar, tu tens que tindre entorns segurs si tu tens un interior segur.
0: Clar.
1: M'entens? Que això és el que estàvem parlant.
0: Si no és inviable, perquè el que diem de l'entorn segur serà un entorn irreal, no?, el que t'hauràs creat. Si no és veritable a la persona que realment ets i no a la que voldria ser o que posem a l'Instagram molts cops però que no és, no? Nosaltres hem de conèixer bé la persona amb tots els seus èxits o característiques bones, dolentes, perquè d'aquestes dolentes en traurem positius si ens les sabem treballar, oi?
1: No, sí, pensar que passa que n'hi ha massa ficció.
0: Clar.
1: Perquè aquí, clar, moltes vegades, parlant en el coaching i a la psicologia mèdica positiva, diem que les persones tenim dos o tres personatges, eh? O sigui, moltes vegades et projectes en un personatge que no és, o que voldria ser.
0: Totalment.
1: Correcte, no. Altra vegada, el personatge és el que és, però tampoc t'interessa que la gent sàpiga què és aquest personatge. Per això, tot això et bloqueja molt. Per això és molt important a la vida tindre clar que tenim que crear entorns segurs, però nosaltres tenim que tindre entorns

0: segurs en activitats grupals i sobretot pertenèixer a una relació social oberta, sobretot respectuosa i sobretot interacció de manera natural.
1: Aquí està. Aquí està, perquè quan deia Jordi el fet d'aquesta societat en la que sí, en la que tots ens expliquem coses, en la que tots doncs ens diem, ens expliquem moltes coses que acaben sent irreals, Jordi, perquè clar, si tots ens basem en aquest personatge extern, aquesta màscara que no som realment nosaltres, i hem tingut amb nosaltres aquesta conversa equivocada en lloc de la conversa real, doncs també amb els altres també estem parlant com personatges, com si fos una obra teatral, i no, sí, i no des de la realitat, sinó des de la impostura i des de l'ego i des de mil coses que no seran reals, no?
0: No, mira, és que saps el que passa? Moltes vegades han sentit, moltes vegades s'han publicat també articles que diuen que la vida és un teatre.
1: Clar, clar.
0: No és, la clar, vida clar. És un teatre. Primer de tot,
1: el podem fer que sigui un teatre, però de per si no ho és.
0: Mm-hmm. Tenim que respectar els actors del teatre.
1: Sí.
0: M'entens? El que passa és que els actors del teatre moltes vegades es fiquen, o del cinema, es fiquen en un personatge que tenen que viure en aquest personatge.
1: Sí, mètode Stanislavski, s'han ficat.
0: Sí, però és que nosaltres no som protagonistes, però no d'una obra fictícia o d'un personatge que tenim que adoptar, perquè som vocacionals, sinó que tenim que ser la mar de naturals. Si nosaltres tenim aquesta forma de ser natural, podem arribar molt. I a més és el que passa, que la naturalitat contagia que l'altre també sigui natural.
1: És veritat, i que s'obri, no? Que ens obrim de veritat, no?
0: Correcte. Que tingui confiança, que tingui proximitat, perquè moltes vegades és el que passa, és la lucha dels egos o dels poders.
1: Totalment. I això no ens porta als objectius reals, no? Perquè ens acaba portant molts cops aquest personatge a objectius irreals i a objectius que tampoc no aporten a la verdadera persona que nosaltres som, no?
0: No, perquè saps el que passa? Que l'automentira o l'autopersonatge que no és, és molt difícil tindre una continuïtat.
1: Clar.
0: I a més té contradiccions totals. Correcte?
1: Exacte, és impossible de satisfer, no? Com si diguéssim.
0: No, perquè aquí n'hi ha el llenguatge verbal, el llenguatge no verbal, i el llenguatge kinesèctic, i moltes vegades estàs totalment insegur.
1: Sí.
0: Perquè jo et dic una cosa, això, el personatge fictici, que moltes vegades surten per les redes socials, que també ajuda molt, a la intel·ligència artificial, estan fent personatges ficticis,
1: correcte.
0: També va molt bé, jo, per exemple, per la cirurgia, per tot això, però moltes vegades a les conversacions i en el màrqueting d'aquest tipus, moltes vegades volem imitar un personatge que no som. És que el mateix personatge que t'està comunicant no és així.
1: Mm-hmm.
0: Per això és molt difícil que l'altra persona sigui com en volen projectar aquestes persones.
1: Llavors, igual que nosaltres podem anar cap a un objectiu irreal, és a dir, un objectiu que no és el nostre, perquè no ens hem comunicat bé, la demés gent també ens estarà comunicant malament, no? Si partim des d'aquests personatges, cal detectar també l'autenticitat, no? Llavors en els altres...
0: Sí, no, saps el que passa? Es valora molt l'autenticitat.
1: Sí.
0: Mira, una persona és autèntica quan mostra el que sent.
1: Sí. Quan no té por a mostrar-se vulnerable, com si
0: diguéssim. No, perquè a més saps el que passa? Saps el que passa? Que la gent nos costa bastant ser natural.
1: Mm.
0: Però jo diria a la gent aquesta matinada que provessin, i jo tenim molts oients que són naturals, però és que fossin encara més naturals.
1: Sí.
0: I a la naturalitat s'arriba, és més lent, però és més segur.
1: Mm-hmm. És un camí més llarg, no? És un camí més de treball, més exigent, però com tot, el que tu ets conscient del procés, no vol dir que t'hagis d'autoflagel·lar, ni molt menys, però quan tu ets conscient d'un procés, per llarg que sigui, per treballat que sigui, al final els resultats, ja no només els resultats, sinó el camí serà més gratificant,
0: Sí, i a més a vegades que tens el que és emocionalment, estàs homologat en la gent, ho dic. Això és que, i som homogenis, perquè perquè quan una persona és natural, és consistent, sí. M'entén? La societat extrovertida, també ens trobem gent introvertida.
1: Exactament.
0: Però gent introvertida no és dolenta.
1: Exactament. No, mira, just no, anava a dir el cas

0: de molts països nòrdics que fins i tot agraeixen els silencis, és a dir, que eviten les converses, que no aporten res, no?
1: No, que no, cuidado, el silenci també és una forma de conversar.
0: I tant. És escolta. I de respecte.
1: I de respecte també. Mm. No, saps el que passa? Que moltes vegades en altres països, bueno, a vegades la gent interactua en silenci, però que no és positiu com el que estem parlant, sinó que no escolten, no entenen i no conversen i volen donar la seva cullerada. I això extrovertudament no és. Una persona extrovertida, una societat extrovertida, no és la que està xerrant, sinó la que està conversant en qualitat.
0: I pot ser més sincer i pot ser més comunicatiu un silenci que una conversa falsa, no? Igual que també una simpatia falsa, no? Quan és sincer, un silenci sincer o una conversa sincera és el que realment comunica i el que realment aporta, eh? I és el que hem de voler en aquesta societat, que siguis realment extrovertida o introvertida, però que sigui autèntica, eh? L'autenticitat, Jordi, és el que necessitem.
1: Sí. I sobretot una cosa molt important, la vida no és un guió. A veure, anem
0: aquí
1: a parlar.
0: Quan
1: tu representes un teatre, representes, home, tens que organitzar una conferència, és actor, és periodista, el que sigui, vale, perfecte, has de guionitzar les coses, has de fer, però no guionitzar algú que no és real.
0: Efectivament, perquè a més estaries creant unes falses expectatives sobre el guió dels altres, no?
1: Sí, correcte, i cada vegada t'allunyes d'aquesta societat extrovertida que necessitem, perquè cada vegada som més una societat més individual,
0: correctament.
1: Més impersonal, correctament. I tenim que lluitar una mica, donar aquesta esperança de que encara n'hi ha molta gent que a vegades és una mica introvertida, però si tu t'aproximes i és natural, la gent s'obre
0: i crearem una societat i un món millor, que és el que sempre desitgem, però hem de posar tots de la nostra part, i és el que totes les setmanes ens aporta en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Jordi, que tinguis molt bona setmana, que vagi molt bé.
1: Igualment per tu, que vagi molt bé.

Una vida i una cançó. Joseph Vernon Turner Jr., conegut com a Big Joe Turner, va néixer el 18 de maig del 1911 a Kansas City, a Missouri, en una ciutat on vibrava el jazz i el blues que bategaven com el cor de l'Amèrica del Nord. Era fill de Joseph Vernon Turner Sr., un treballador ferroviari que va morir atropellat per un tren quan el petit Joe només tenia 4 anys, deixant la família en una situació molt precària. La seva mare, una dona forta, però sense gaires detalls coneguts sobre el seu nom o ocupació, va criar en Joe i la seva germana Katie en un entorn marcat per la pobresa i la segregació racial. Kansas City era un calidoscopi de sons, els trens que xiulaven, les bandes que tocaven a l'18th and Vine i els clubs clandestins que bullien de música després de la prohibició de l'alcohol. Una anècdota que pinta la seva infantesa és que als 12 anys, en Joe, ja corpulent per a la seva edat, es posava bigoti pintat amb el llapis d'ulls de la seva mare i un barret per colar-se als clubs de Vine Street. Si no funcionava, s'enfilava a bosses d'escombraries als carrers per mirar per les finestres i escoltar els bluesmen. Aquells sons de Benny Moten, George E. Lee o Count Basie el van captivar i aviat va començar a cantar als carrers per guanyar propines guiant un cantant sec per 50 cèntims al dia. Aquesta és la història d'en Big Joe Turner en His Blues Kings.

Podem dir que els estudis no van ser el fort del bo d'en Joe Turner. Va assistir a les escoles locals per a nens afroamericans, però va deixar l'escola als 13 anys per ajudar la família, treballant com a cuiner, com a cambrer i com a porter en clubs nocturns. La seva altura, més d'un metre 90 i més de 130 quilos ja en l'edat adulta, li va donar el sobrenom de Big Joe, però també el va fer destacar com a porter on calmava les baralles amb la seva presència imponent. En la seva vida personal, en Joe era un home generós però solitari, marcat per la pèrdua primerenca del pare. Es va casar el 1954 amb Lou Willie Turner, una dona que el va acompanyar fins a la seva mort el 1972, però mai no van tenir fills. Posteriorment es va casar amb Patricia Turner, que el va sobreviure i va ser enterrada al seu costat el 1990. La seva germana, Katie Turner Bryant, va morir el 1983 i va ser enterrada a la mateixa parcel·la familiar al cementiri de Roosevelt Memorial Park a Gardena, Califòrnia. De petit, després de la mort del pare, la mare sempre li deia a en Joe que cantés per allunyar els dimonis i ell ho feia creant una connexió emocional amb la música que li va durar tota la vida. Va créixer en un ambient on la música era una manera d'escapar, de supervivència, i aquella veu de baríton potent va ser el seu bitllet per sortir de la pobresa. Pel que fa als seus primers moments de la música, als anys 20, en Joe ja cantava als clubs de Kansas City, com el Sunset Club de Felix Payne, on treballava com a barman i porter. Allà, mentre servia begudes, cantava amb el pianista resident Pete Johnson, un amic d'infantesa que es va convertir en el seu company inseparable. En Joe, amb la seva veu, que podia omplir una sala sense micròfon, calmava les baralles cantant blues improvisats i una vegada va evitar una batussa dient a un client enfadat: «Ei, amic, deixa'm cantar-te això i després decideixes si encara vols barallar». En aquells anys va col·laborar amb bandes locals com les de Benny Moten, Georgie Lee, Andy Kirk i Counting Basie, però el duet amb Pete Johnson va ser el que el va catapultar. El 1938, el crític de jazz John Hammond el va descobrir i els va portar al mític concert Spirituals to Swing, al Carnegie Hall de Nova York, on van debutar amb Rollin' Pete, una peça boogie-boogie que va encendre el públic. Aquella actuació va ser un èxit. En Joe va cridar amb una força que va fer tremolar les parets i va guanyar el sobrenom de Voice of the Blues. Després van firmar un contracte de 5 anys amb el Cafe Society de Nova York, on van actuar amb estrelles com Billie Holiday, Art Tatum i Joe Sullivan. I el 1939 van gravar per a Vocalion amb temes com Johnson and Turner Blues, que va guanyar amb en Joe el premi Silver Award d'Esquire com a millor vocalista masculí en una banda de jazz americana.

0: I used to get so many minutes. Man, they sure was nice and sweet. I used to get so many minutes.
1: Big Joe Turner va ser un camaleó musical que va transitar del blues al jazz, a l'R&B i al rock and roll. Als anys 40, després de la Segona Guerra Mundial, va gravar per a segells com Decca i Oki, amb èxits com I Want a Little Girl i I Low Down Dog, mostrant la seva versatilitat com a blues shouter. Una anècdota clau és que el 1944 va signar amb National Records i va gravar Johnson and Turner Blues. Però les vendes... van ser modestes fins a l'any 1951, quan Ahmet Ertegun d'Atlanta Records el va veure substituint a Jimmy Rushing a la banda de Count Basie a l'Apollo Theater. Aquell dia, en Joe va cantar amb tanta potència que els propietaris d'Atlantic el van fitxar immediatament. El 1951 va llançar Chains of Love, el seu primer milionari, escrit per Ertegun sota el pseudònim New Jetre. Va seguir amb Sweet 16, Honey Hush i Shake, Rattle and Roll, el 1954, que va ser el seu major èxit. La seva discografia és molt vasta, amb més de 53 àlbums i centenars de senzills. Als anys 50, amb Atlantic, va gravar Rhythm and Blues Years del 54, amb clàssics com Flip, Flop and Fly, i als 60 va col·laborar amb Bill Haley and the Comets per a Orfeón a Mèxic, revifant la seva carrera. Al 70 va tornar al blues amb àlbums com Texas Style del 71 o Life Ain't Easy del 74, gravant amb vells amics com Count Basie i Pee-wee Crayton. Una història molt significativa és que al 79 va aparèixer el documental The Last of the Blue Devils sobre el jazz de Kansas City, on va actuar amb Jay McShann i Jimmy Forrest, i va gravar per a la banda sonora de Roots de Queen.

0: escenaris. Va actuar en festivals de jazz i folk als Estats Units i Europa i en programes de televisió fins als seus últims anys.
1: Honey, with the rising sun.

0: about my honey dripper and all the wrong she's done.
1: Pel que fa a la seva vida personal, en Joe era un home de caràcter obert, amb un humor que desarmava. El seu matrimoni amb Lou Willy, des del 1954 fins al 1972, va ser estable però afectat per les gires constants. Ella va morir abans que ell i en Joe va parlar sovint de com la trobava faltant als escenaris. Amb Patricia, el seu segon matrimoni, va compartir els seus últims anys i ella va ser la que el va vetllar. No van tenir fills, però en Joe va ser com un pare per a joves músics, com els germans Alvin, a qui va mentoritzar fins al final. Una anècdota que mostra la seva generositat és que als anys 70, durant una gira amb els Blasters, un grup de rock jove, en Joe, ja amb crosses per l'artrosi, va seure en un tamboret i va cantar amb una energia que va inspirar els nois, dient que la música no té edat, només ànima. Va lluitar amb problemes de salut, artrosi, un ictus i diabetis el van ralentitzar, però mai no el van aturar. Va morir el 24 de novembre del 1985 a Inglewood, a Califòrnia, quan comptava amb 74 anys, d'un atac cardíac. El seu funeral va incloure tributs musicals d'Etta James i Barbara Morrison i va ser enterrat amb la seva família. Va ser inclòs al Blues Hall of Fame el 1983 i, pòstumament, al Rock and Roll Hall of Fame el 1987 com el Brownie Voiced Voice of the Blues. El seu llegat, des dels bars de Kansas City als festivals europeus, continua encara.

I una cançó, el terratrèmol de Shake, Rattle and Roll. La carrera de Big Joe Turner va bastar mig segle, des dels anys 30 fins als 80. Va arribar a Nova York des de Kansas City com un autèntic shouter del blues en plena febre del boogie-boogie, però la seva primera actuació a l'Apollo Theater de Harlem, substituint en Jimmy Rushing davant la banda de Count Basie, va ser un desastre. Diuen que el públic el va xiular sense pietat. Tot i això, Ahmet Ertegun, cap d'Atlantic Records, va veure alguna cosa especial en ell i el va convèncer de fitxar pel seu segell per gravar R&B. Entre l'any 51 i el 56, Big Joe va col·locar 14 cançons al top 10 de les llistes d'R&B. La més inoblidable va ser Shake, Rattle and Roll, que va dominar la llista d'R&B i va arribar al número 2 de les llistes pop. Escrita pel veterà de Kansas City, Jesse Stone, sota el pseudònim Charles E. Callum, la cançó té un ritme imparable que deixa espai a la veu de Turner per celebrar la seva estimada amb una alegria descarada i plena de picardia. Bill Haley i Elvis Presley la van versionar, però amb lletres netejades i sense l'electricitat sexual de l'original. Aquella frase de «Com portes aquests vestits que el sol brilla a través? No em puc creure els ulls, tot aquest tresor és teu». Va desaparèixer en aquestes versions per complet. Quan Shake, Rattle and Roll va esclatar, Big Joe tenia 43 anys i es va convertir inesperadament en un dels beneficiaris del boom del rock and roll. El locutor de Cleveland, Alan Freed, el defensava amb la mateixa passió que els cantants joves de l'època. Els grans èxits es van esgotar després del 58, però en Joe no va parar mai. Va seguir gravant i actuant fins al seu final, als 74 anys.

0: setmana més tenim moltes ganes d'aprendre de la història i de tots els llibres que en parlen i que ens fan créixer, aprendre i saber el que ha anat succeint al llarg dels anys. I això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona matinada.
0: Doncs en aquesta ocasió, Òscar, cap a on viatjarem? Com tenim preparada la TARDIS, la nau?
1: Doncs mira, avui el convidat i tu compartiu TARDIS, compartiu, sí, condensador de flux, compartiu màquina del temps,
0: sí,
1: perquè quan viatgem en el temps, si és que viatgem en el temps, com a mínim ho podem fer des de la fantasia, però també des del rigor històric, doncs si ens apropem al passat, doncs sempre tenim una tendència a idealitzar-ho. A imaginar que el passat, bueno, doncs que com era per exemple l'antiga Roma,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: era
0: sí. Tot net, tot polit, que feia bona olor tot, eh?
1: Tot molt gran, sí, tot sí, espectacular, sí, tot molt blanc,
0: sí,
1: tot un marbre allà per totes parts, sí, però clar, això són coses nostres que ens hem creat, que ens hem inventat fins a cert punt, perquè en realitat no hem estat allà, no sabem com és el passat.
0: Clar.
1: Tenim les referències visuals, tenim, per exemple, si parlem del món romà, doncs tenim monedes, tenim escultures, tenim relleus, tenim restes arquitectòniques, òbviament, però que cal estudiar-les i cal posar-les dins del seu context. Perquè imagineu que aneu a la Roma antiga i potser viatjaríeu i diríeu: ai, però és que aquesta no és la meva Roma, no és la de la meva imaginació, aquí no trobo aquest edifici,
0: sí, sí,
1: o trobo a faltar aquella estàtua, o trobo a faltar segons quins marbres, segons quins colors.
0: O com deien en aquella meravellosa sèrie de Dago i de Gom d'Europa, me lo imaginava més gran, que deien.
1: Sí, me lo imaginava més gran, en aquest sentit. I justament, si tu viatges, bueno, també és veritat que si, per exemple, agafem l'exemple de Roma, tu te'n vas a la Roma actual, que és immensa, però clar, la Roma antiga és molt petita dins de la Roma actual.
0: Sí.
1: Tu comences a passejar pels carrers, pels carrerons, de canvi cap al Panteó, i et fas una idea d'aquests carrerons d'avui en dia, doncs no devien de ser massa diferents de fa 2.000 anys, i que aquelles grans distàncies que veiem al cinema, tu et preguntes, però això aquí cabia? I aquells edificis aquí cabien? I sí, tot plegat, i llavors les imatges que ens fem, que ens imaginem a partir de segons quines referències que tenim, han creat una imatge del passat que en realitat és una invenció, una reinvenció nostra. Però clar, la qüestió és llavors, com ens apropem al passat? Com mirem el passat a nivell visual? Quines imatges? Com podem tractar aquelles imatges? I per parlar de tot plegat, avui tenim a Pablo Aparicio Resco. Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por pasar por el programa, Pablo.
1: Tenemos, Pablo, tu libro recién salido, todavía está calentito, que es el Alféizar, Ventanas al pasado, la reconstrucción de la historia con imágenes, publicado por Acal, hará como 5 o 6 semanas. Pablo, tú eres historiador del arte, eres arqueólogo, eres especialista en virtualización del patrimonio y eres experto en la creación de ilustraciones científicas en 3D. Para ti, ¿qué es la primera imagen que te viene del pasado desde tu punto de vista profesional?
2: Bueno, pues la primera imagen que me puede venir del pasado al menos está rodeada de investigación, ¿no? Está rodeada al final de archivos antiguos, de planos, de fotos antiguas, también de imágenes, por ejemplo, de frescos,
0: claro,
2: pensando, por ejemplo, en Pompeya, que nos puedan representar escenas cercanas

Viatgem fins al nord-oest de l'Argentina, la província de Salta, per descobrir una ruta de muntanyes vermelles, de pobles blancs, de carreteres infinites i de vida altura. La porta d'entrada és Salta, coneguda com La Linda, una ciutat colonial amb places porxades, esglésies de colors i balcons de fusta. El centre recorre a peu, a la plaça 9 de Julio i a la catedral, el Cabildo i les terrasses on tastar les primeres empanades saltenyes més petites i sucoses que en altres zones del país. També val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conchas, un paisatge de roca vermella amb formes naturals com l'amfiteatre o la Garganta del Diablo. El final d'aquesta carretera és Cafayate, una de les grans capitals del vi argentí. Aquí les vinyes creixen a més de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calchaquies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers fan ruta cap a Cachi, passant per la Cuesta de l'Obispo o el Parc Nacional Los Cardones, on

Els cactus s'aixequen com a columnes al costat de la carretera. A taula, el nord argentí té gust de blat de moro, de carn i d'espècies suaus. Humita, tamales, locro, cabrit i empanades acabades de sortir del forn de fang. Salta i les valls de Calchaquíes són una Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les muntanyes que canvien de color segons l'hora del dia. A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Viatgem fins al centre de Vietnam, a prop de Da Nang, per descobrir Hoi An, una antiga ciutat portuària a la vora del riu Tu Bon. Durant segles va ser punt de trobada de comerciants japonesos, xinesos i europeus, i aquesta barreja encara es veu a les façanes, als temples i als carrers del centre històric. El barri antic forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO i es recorre molt bé a peu. Cases mercantils de fusta, patis interiors, fanalets de colors, sales d'assemblea xineses i el pont japonès cobert com a símbols de la ciutat. De dia, Hoi An té mercats, biblioteques, botigues de teles i sastres que fan vestits a mida en poques hores. De nit, el paisatge canvia completament. Els fanalets s'encenen, el riu s'omple de petites barques i les façanes grogues del centre antic agafen un color molt càlid. Hoi An també és una ciutat per menjar molt bé al carrer. Un dels plats més típics és el cao lao, amb fideus gruixuts, porc, herbes fresques i una salsa intensa. També hi trobem les white rose dumplings, unes crestes fines farcides de gamba i entrepans bahami, amb pa cruixent, patés, herbes i salses picants. A poca distància del centre hi ha el poble de Tra Que, conegut pels seus horts d'herbes aromàtiques. S'hi pot arribar en bicicleta, entre camps d'arròs, canals i camins plans. I si es vol acabar el dia al mar, la platja d'Ang Bang queda a pocs quilòmetres amb restaurants senzills davant de l'aigua. Hoi An funciona molt bé com a parada dins d'una ruta pel Vietnam central. Des d'aquí es pot visitar el santuari de Mai Son, amb temples de l'antic regne Champa, o pujar cap a Hue, l'antiga capital imperial. Hoi An és riu, fanalets, cases grogues, cuina de carrer i bicicletes entre arrossars. Una ciutat compacta, fàcil de caminar i molt fotogènica, però també pràctica per entendre la barreja cultural que va marcar aquesta part del Vietnam.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: de parlar del món de l'anime, del manga, dels shoujos, dels manguas, de tot això. Ho fem amb la Selene Corp, clar que sí!
1: Home, per favor, per favor. I per què ho fem avui? Per què ho fem avui? Què comença demà?
0: Ah, és que, bueno...
1: Què comença demà?
0: Ja avui mateix ja serà. Tècnicament ja és avui. El que passa és que ara no hi vagis, que trobaràs tancat, però d'aquí unes hores ja estarà la cosa a punt.
1: El que passa és que el dijous, mira, saps què passa? El dijous comença, però com una persona que no només ha anat al saló com a, ja t'ho diria jo, com a fan del saló,
0: sí,
1: com a friki del manga, com a friki del Japó, etc, i que ha estat en la primera línia dels fanzines, el dijous és el dia, què us diria jo? El dijous és el dia per les persones grans.
0: Molt bé. Molt bé.
1: El dijous és per la gent com tu i jo,
0: sí,
1: d'anar
0: sí, sí,
1: tranquil·lament, fer les compres, i fins i tot per la gent més jove que està molt desesperada. Però el dijous és un dia normalment molt més tranquil. Des dels últims anys, des que està la Fira Barcelona Gran Via, no és el mateix, té una afluència de gent molt gran, però el primer dia sempre és un dia més tranquil·let. A partir del divendres les coses es descontrolen. També és cert que des de fa uns anys, els divendres i els dijous coincideixen que hi ha escoles que van al Manga Barcelona igual que van al còmic. Aleshores, tot i haver començat avui, ja us puc dir jo que el dijous sempre és un dia... les activitats
0: més... Però aquest any ho han fet diferent, o sigui, el dijous el passen el divendres perquè el dilluns és festiu. Llavors, avui que ja és divendres, perquè ja hem deixat el dijous i serà divendres, és el primer dia que és el dijous d'altres anys, o sigui, ho han variat una mica, eh? O sigui, que primer dia, avui...
1: Sort que m'ajudes.
0: Sí, no, és que a veure, som molts...
1: Mira, he vingut, clar, és que ho he d'explicar. Vinc de Toulouse, de comprar mangas francesos, fins al cap damunt.
0: Que de fet li vaig dir, em diu, estic a Toulouse, perquè per fer-ho el dia habitual, i jo dic, ai, que bonic, i m'envia una fotografia on no veig Toulouse, sinó veig tot de mangas allà, que estava ja comprant, i jo dic, ara s'entén tot.
1: Bueno, és que clar, quan vas a França, un incís, si aquí publiquem coses, a França...
0: Allà es publica molt, eh? Vas fer el viatge pensant, no tinc res que perdre, no tinc nothing to lose... Vinga, ja estaria el... Ja...
1: M'ha agradat molt, eh? Aquesta te la reconec el mèrit, eh? Vull dir, te l'aplaudeixo i tot, perquè realment ha estat bo.
0: Sí, sí, sí. Dius, de Perdidos al Río, la versió francesa és Toulouse. Bueno, llavors, allà molt de manga, eh? També, allà és molt d'anime, molta cosa, eh?
1: Toulouse és una ciutat petita, és una ciutat molt amable, és una ciutat que s'arriba a tot arreu d'una forma molt fàcil, i les botigues, diguéssim, que estan molt ben provistes. Jo tinc una que és Le Comptoir de Revés, que és, per mi, té una part de BD molt important, una part també de llibres de fantasia i tot el que és romàntica, d'adolescent, etc. I n'hi ha la part del manga. Aquí sí que no aneu a buscar tant el que seria... figures, que hi ha altres botigues per figures, però aquí, a nivell de manga, podeu trobar... És la biblioteca del manga, per mi, aquella botiga.
0: Fantàstic.
1: Només et diré això.
0: Doncs això, doncs bueno, ha estat de viatge, clar, ara està aterrada, i si a mi em costa saber en quin dia visc, doncs imagina't a la Selene. Doncs el tema és aquest, que aquest cap de setmana han aprofitat que dilluns és festiu, i llavors han mogut una mica les coses, però clar, per les habituals, és com una mica així diferent.
1: De fet, mira, jo que puc tirar enrere,
0: sí,
1: que ja tinc una edat,
0: sí,
1: que jo anava als salons del manga, als primers salons del manga a la Farga,
0: sí,
1: jo diria que des dels primers de tots, aleshores es feia per la castanyada, pel Halloween d'ara, i ja feien això, anàvem movent en funció també de quan caia el dia 1, i llavors igual acabaven el dilluns, sempre ha estat una mica així, saps? Aleshores, el que passa és que, clar, vam passar d'una cosa com era la Farga, nostàlgicament, que hi havia moltes coses, ara uns espais tan enormes que cal molt bé, un dels primers... Avui vull portar-vos consells per afrontar un saló del món.
0: M'anirà molt.
1: Aleshores, què és el primer? Primer mireu a quines activitats voleu anar, perquè em fan moltíssima. Una de les coses més agraïdes dels últims anys, des de que van canviar el saló,

0: a tot el que és la Fira de Barcelona, Gran Via, que va passar primer per la Fira de Montjuïc i sí, tot, i ara ja tenim un gran saló de la Fira de Barcelona, és planifiqueu-vos. Mm-hmm. Perquè simultàniament es fan moltíssimes coses. Tindreu signatures d'autors, que ara parlarem. Mm-hmm. Tindreu també música. Mm-hmm. Tindreu els concursos, tots aquells que estan esperant els concursos de cosplay, de cantar, de dibuix. Bueno, hi haurà moltes coses. Hi ha tots els stands que fan provatura. Tenim el de Nintendo, que farà llança, ja sabeu que amb la Switch 2, amb la Nintendo Switch 2, ara està tot doncs encara més revolucionant, i Nintendo porta un any més un gran stand i portarà en primícia un dels videojocs que segueix estant sempre en els primers de la llista dins del món bastant friki, que és el Metroid Prime 4, uh-huh, el Beyond, el Elden Ring Tarnation Edition i aquí és on em toca a mi la fibra, el Final Fantasy VII, el remake per lo que seria Nintendo Switch. Per tant, a banda de poder gaudir, provar, aquí ja és una mica més complicat, per depèn de l'hora i el dia que aneu, us porten clàssics i en primícia els estrenaran al saló. Per tant, és una bona cosa per fer. Què heu de tenir en compte? Heu de planificar quantes hores passareu allà, per si necessiteu menjar. Per tant, sobretot el nivell de despesa i diners que us voleu gastar. Perquè una de les coses que fa més por d'anar al saló del manga, i ja us ho dic així, és la pasta que ens deixarem allà. Val. Aleshores, jo us recomano una cosa.
1: A veure.
0: Penseu que no tinc res contra les grans editorials. Mm-hmm. Però les grans editorials distribueixen a la nostra llibreria de sempre.
1: Clar.
0: Potser aquells mangas que sortiran, sempre us ho dic, cada any, que sortiran pel saló, el primer dia no el tindrà la nostra llibreria, perquè ja s'ho fan venir bé algunes editorials, però el tindran dos o tres dies més tard. Llavors, les petites llibreries continuen anar-hi, continuen portant coses de merchandatge, però moltes no es poden permetre estar allà. Llavors, qui ha anat ocupant aquest espai? Abacus, la Casa del Llibre, que són llibreries una mica més despersonalitzades. Sí que està, continuarà. Jo us recomano que seguiu confiant en el vostre llibreter i amb la vostra llibreria de confiança, que és el que cal fer per recolzar el petit comerç local. Absolutament. Aleshores, llista de mangas? Us fa molta il·lusió un que no trobareu? Perfecte, podeu agafar-lo. Però si no, què us convido a anar? Aneu al que és el carreró dels artistes, mm-hmm, que descobrireu realment il·lustradors fantàstics i també il·lustradors que publiquen les seves pròpies obres, s'autopubliquen o bé publiquen per editorials, com gent que estimo molt, com l'Anna Oncina. Aleshores, en trobareu moltes persones d'un nivell increïble al vostre costat. Aleshores, jo crec que això no es pot deixar passar, mm-hmm, perquè són aquestes coses que després costa més arribar fins a aquests artistes. I de veritat que n'hi ha de molts estils i amb molt, molt nivell. Mm-hmm. Aleshores, aprofiteu i gasteu diners amb el talent d'aquí, amb el talent local, amb el talent de la resta d'Espanya, de la resta d'Europa, en el que és el carreró dels artistes. I després, totes aquelles persones que per arribar a fer unes bones il·lustracions, perquè els hi publiquen moltes, sovint comencen amb els fanzines. Mm-hmm. Llavors, jo sempre sóc una persona que defensa aferrissadament els fanzines. Per què? Perquè d'allà sortirà molt talent local, que haurà anat a l'escola Hosso, que haurà anat a altres escoles, perquè cada cop hi ha més, la més important que tenim és l'escola Hosso, afortunadament, però cada cop n'hi ha més escoles de més qualitat a Barcelona i a la resta d'Espanya. Aleshores, jo us diria que aquesta, per mi, és una cita imprescindible.
1: Molt bé. Doncs ja hi serem, perquè a més la meva filla va a la Hosso, amb la qual, doncs clar, tot això que m'estàs dient em sona molt, perquè és que clar, és que...
0: A més, cada cop més hem tingut coses sorprenents, que potser no et recomano tant passar amb la teva filla, perquè si s'enamora d'això, potser el Pare Noel haurà de portar coses més cares, però a tindràs tot el que és els rotuladors d'Uni, de Posca, cada cop més han portat uns estants increïbles per ensenyar totes les coses que van bé per crear.
1: Jo pensava oblidar-me la cartera a casa. Era una opció que em plantejava, però al final cauré com...
0: Bueno, cauràs, perquè tu també acabaràs comprant coses.

0: Coses que, bueno, és allò de, bueno, això, mira, ho deixem per... I acabarà sempre aquell dia,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: passa
1: no,
0: res.
1: Sí, està clar. Està clar.
0: És el que tots hem... Bueno, és la bogeria. El manga és la bogeria i has de tenir molt concret això. Molt abans de res, els que no tingueu comprada l'entrada per internet, si us plau, feu-ho. Que ja no estem al saló d'abans, que podíem anar a la taquilla, fer una cua increïble per comprar-la i després entrar. O sigui, estem en un saló que la quantitat de gent que hi va... ens fa que moltes vegades ens quedem fora per no comprar l'entrada avançada. Aleshores, compreu-la ja, que s'estan acabant. Una altra cosa. Activitats, en teniu tantes? Teniu coses dirigides als més petits, la part de Manga Kicks. Teniu la sala Manga Academy per aprendre. Teniu tot el que és Nihongo Experience, que és una mica de quina manera dibuixar kanjis, de quina manera relacionar-nos amb la llengua. També cada cop més hi van escoles de japonès a promocionar-se. Passeu per la Casa Àsia. Informeu-vos si realment us agrada la cultura asiàtica, de tot el que ofereixen. Un dia parlarem de la Casa Àsia en profunditat. Aprofiteu d'anar a aquells estants que normalment no veuríeu i aprofiteu per menjar. Descobriu els restaurants que hi ha. Descobriu els restaurants. Hi hauran de molt tipus, però aneu als de menjar japonès, sincerament. Hi van i hi van de molt bons. Per tant, jo crec que és un bon moment per menjar allà.
1: Molt bé.
0: Què més trobarem? Llavors, convidats. Aquest any tenim una llista de convidats espectacular. Començant per la música, que ens torna cada vegada més boig, una de les responsables, que molts els hi sonarà, de la segona temporada, del que és l'opening de la segona temporada de l'Esbojarrat Dan, que sempre ho dic malament, és Aina Den. Llavors, aquesta persona, aquesta noia, estarà amb Questions and Answers el dissabte a les 2, a les 4 i mitja estarà el gran escenari i la podreu veure, i a les 6 podreu trobar-vos amb ella per saludar-la. Aleshores, el dia 7 també es farà gran escenari i els greetings aquest de meet and greet amb aquesta artista. Penseu que per aquests events, per les persones que són molt conegudes, hi ha una llarga cua. Per tant, si una cosa comença a les 5, estigueu allà a les 2, a la 1 o abans.
1: Mare meva.
0: I per això us dic que prioritzeu. Per exemple, jo, una autora que crec que és imprescindible per entendre tot el que és l'anime shoujo i també una part del seinen, és la Kemi Takada. És una persona amb una carrera al darrere brutal. O sigui, com a coses que us destacaré, Urusei Yatsura, que era la nostra noia que jugava a voleibol a TV3, cinturó negre. Tenim Crimi Mami, que va ser potser una de les de Magic and Angel i que gràcies a les editorials l'hem recuperada. Crimi Mami potser és un dels primers shoujos de Magical Girls que apareixen. Kimagure Orange Road, que també amaga una història molt, molt interessant i molt divertida. Jo us diria que tots aquells que us agrada la Rumiko Takahashi, no us la perdeu. Tots aquells que us agrada Ranma, que us agrada tot aquest estil de manga, no us perdeu, i si us podeu, i si teniu la sort d'entrar a la cua de la Kemi Takada perquè us signi, o anar-la a veure amb la presentació que farà de preguntes i respostes, no me'ls perdria. Molta gent interessant, la gent que us agrada el cosplay, venen dos cosplayers d'alt nivell, com són la Fran i la Glyn. Vindran, penseu que són gent que, per exemple, la Fran és l'enllaç amb l'International World Cosplay Summit, que sabeu que la persona que sigui escollida per anar guanyadora de la part de cosplay més important anirà en aquest certamen internacional.
1: Carai.
0: Des del 97, aquesta cosplay ha creat més de 250 vestits, sobretot d'estil històric i fantasia, amb uns dissenys increïbles. Va representar el Japó el 2013 i ha participat en nombrosos esdeveniments internacionals com a jurat. Ha viscut a Espanya durant 3 anys i aleshores és una persona que jo crec que és molt interessant. També trobareu dos cosplayers franceses que faran una presentació en tot el que són també els crits, en talk, i faran uns tallers entre divendres i dissabte molt interessants. Podeu consultar la programació, i que han estat subcampiones del món de cosplay. Aleshores, tenim també la Glyn. La Glyn, aquesta cosplayer, és cosplayer i cosmaker, perquè n'hi ha les dues categories. No només hi ha les persones que se saben fer les vestimentes, sinó que se saben maquillar. Val. Aquesta persona cus, crea i actua. Li encanta fer cosplays de personatges màgics i nostàlgics. N'ha confeccionat més de 250 fins ara, que es llueixen arreu de tot el món, perquè moltes d'aquestes cosplayers després acaben fent molts d'aquests vestits per esdeveniments de grans marques. Ah, llavors, no només és un tema de mira, m'agrada disfressar-me, no. Arriba a ser una professió i arriben amb una qualitat tan gran que després les contracten les marques principals perquè les representin arreu del món en esdeveniments internacionals.
1: Fantàstic.
0: Qui us he de recomanar dels convidats il·lustres? Us recomano també, per acostar-nos una mica més al Japó i a les seves arts, dos temes. Demà divendres, al gran escenari a les dues, i el dissabte a les dues i mitja també, el diumenge tornant a estar també entre dues i dues i mitja, Kimono Dance Project. Ah. És un equip de ball que actua amb vestits confeccionats a partir de kimonos vintage.
1: Ostres.
0: El seu tema és tradició i innovació. Us puc assegurar que tot el que ve de Japó a nivell de dansa, siguin els tambors taiko, sigui algun tipus de música tradicional, és imprescindible que ho veieu. Acosteu-vos a la seva cultura. Uh-huh. Llavors, jo crec que a través d'aquest espectacle, que he vist algunes de les seves actuacions en línia, us el recomano molt. Kimono Dance Project.
1: Val.
0: Aquí us recomano molt, que molts de vosaltres igual el coneixereu per les xarxes socials, i que estic molt contenta que el portin, és el Kotomen, que es diu Yoshiaki Okawa. És un músic que toca música tradicional, és un noi molt atractiu, també us he de dir. Uh-huh. Va néixer al Japó, a la prefectura de Fukushima, l'any 95. Ha guanyat dues vegades el primer premi en el prestigiós concurs d'instruments de musical japonesos del Japó i el premi del ministre d'Educació, Cultura, Esport, Ciència i Tecnologia, perquè ha estat anomenat ambaixador per la promoció de la música tradicional japonesa per la seva agència d'afers cultural. Okawa és un intèrpret de kata molt, molt, molt popular. Veureu que la kata és una mena, per com us ho descric, com una mena, imagineu una arpa, però no és ben bé, una arpa allargada que es toca sobre, com si fos un teclat.
1: Val.
0: Però no és un teclat, sinó és de corda. Llavors, les xarxes socials ho peta. O sigui, a més, sempre reprodueix, no només crea música, no només toca música seva i música, diguéssim, tradicional, sinó que és capaç de reproduir les sintonies de l'animació, de l'anime que vol. Val. Llavors, passeja per molts continents, Europa està molt de temps per aquí, ha estat als Estats Units, a França, Alemanya, Regne Unit, a Espanya, a Madrid també han tingut la sort de veure, i li diuen, vull la sintonia de One Piece, vull la sintonia d'Evangelion, i és capaç de treure-la.
1: Que bo.
0: Per tant, el tindreu sobre l'escenari també, en el seu cas només estarà a les 3 al gran escenari el dia 6, i el tindreu al Matsuri Stage, a la part més tradicional, el dia 12. I el dia 7 de desembre, el diumenge, perdoneu, a les 12. No us el perdeu. És tot un espectacle. L'instrument del kata és algo que no heu vist mai. I si no, busqueu-lo a xarxes, Kotomen, i us agradarà moltíssim. Jo et diria també que a la teva filla li agradarà.
1: Segur.
0: Tu que crec que vas un d'aquests dies que he dit, val la pena. A més, us encantarà com va vestit, de forma tradicional. I us ho dic, és molt xulo. Kukamon. Tenim a la gran mascota de la prefectura de Kumamoto, situada al cor de Kyushu, al Japó. El Kumamon, diríem que és un oso negre molt simpàtic.
1: Val.
0: I que sempre va als escenaris a ballar i a fer xanirola. És una mascota tan mona i tan kawaii que jo no me'l perdria. El tindrem el divendres 5 de desembre en diverses hores, tant per saludar-se i fer-se fotos com per veure'l actuar. El tindrem el dissabte 6 de desembre, també te l'aconsello, amb un fotocall a les 12.
1: Val.
0: A les 3, també un altre fotocall. El diumenge tindrem també gastronomia d'aquesta prefectura

0: i tindrem també fotocall. Farà moltes activitats i la veritat és que jo no me'l perdria perquè el Kumamoto és molt divertit i és una bèstia supersimpàtica. Com a bèsties supersimpàtiques, jo com a superfan que sóc de Sanrio, tindrem la My Melody i la Kuromi amb les que ens podrem fer fotos i que estaran fent també tallers a l'estand de Sanrio. Estand de Sanrio, per favor.
1: Vale, anotat. Jo vaig anotant.
0: Hello Kitty, ho sabem. Mira, les cosplayers davant que us dic que són les franceses, que són una passada, són la Milou i la Thalie. Mireu-lo. Llavors, a mi qui em té el cor robat, n'hi ha moltíssima gent que ve, no vull desmereixer ningú, però, si us plau, aneu a veure el Marco Alviero. Marco Alviero, jo no podré anar en el moment que hi serà, perquè ven il·lustracions originals. És una de les persones que està il·lustrant sèries molt conegudes, entre elles com Sailor Moon, tot el merchandatge que es fa ara, que és una gran responsabilitat. També ha fet coses de Tokyo Miu Miu, Saint Seiya, Mervant Melody, Spy Riders, Killari, Blue Dragon, Tom & Jerry, Scooby-Doo i Dragon Ball. O sigui, crea merchandatge, crea il·lustracions de les pel·lícules. També ha treballat amb Totally Spies, Gormiti, Redakai, Loli Rock... Bueno, té un currículum que molts voldríem. I és una de les primeres vegades que arriba aquí i és el dissabte 6 de desembre. Teniu a les 11 la sessió de firmes a l'estand de FNAC. Sobretot, aneu-hi. A les 5:30 també teniu un question and answer de Manga Stream. Si us plau, qui vagi, que se'n recordi de mi quan vegi les seves meravelloses il·lustracions.
1: Està molt bé.
0: Que no les podré aconseguir aquesta vegada. Però és una passada. Que, a més, és un noi superagradable, té molts seguidors a xarxa i és una persona que també ho recomano molt. A partir d'aquí, tenim el Shinichiro, avui tinc una pronunciació, Watanabe, que és director d'obres de la talla com de Cowboy... Oi, avui ho tinc fatal, eh? Cowboy Bebop, sí. Champloo, Space Dandy, Resonant, són els grans del manga i de l'anime. Uh-huh. És un dels directors i dels creadors original de direcció d'anime. Uh-huh. El tindreu el divendres 5 i el diumenge 7. En Questions and Answers, en Manga Stream, per veure coses. Teniu moltíssima cosa, com la Yoko Kanno, que és una de les músics que més ha generat unes bandes sonores, torneu a Cowboy Bebop, més icòniques, Ghost in the Shell. És una persona que també val la pena veure en directe i saludar. Estarà el divendres 5 i el dilluns 8 de desembre. Teniu moltes coses, els concursos, els expositors. Penseu en els expositors, que vindrà molta gent que potser, més enllà de la figura, us portarà coses que habitualment no veieu, com creadors que fan... artesans joiers que fan les joies d'animació, que això costa molt de trobar. Aleshores, jo us dic que us doneu una volta.
1: Molt bé.
0: I abans de tirar els diners a lo primer que veieu, racionalitzeu-ho. O sigui, penseu que us agrada,
1: sí.
0: I feu-vos una llista.
1: Ah, aquí està.
0: O sigui, i després agafeu la seva web.
1: Sí, sí, sí, sí. Exacte. O sigui, fer una primera ronda de scouting, d'anar veient a veure què ens interessa.
0: Com a mínim, i si no, sobre la plana web de Manga Barcelona, perquè si té una cosa Ficòmic és que fa unes webs espectaculars, amb tots els programes, amb totes les sessions i signatures, on són, amb els plànols, amb les hores. Vull dir, s'agraeix que Ficòmic ha anat evolucionant a mesura que el Saló del Manga s'ha fet més gran. Arribem a la 31a edició amb un cartell preciós que fa referència al trencadís de Gaudí i que ens recorda o ens porta una mica amb la mascota del manga a tot el que és Barcelona i la màgia d'aquesta bruixeta tan bonica. I jo crec que ho teniu tot per passar-ho superbé i conèixer coses que potser de normal no coneixeríeu només llegint el manga.
1: Doncs aquestes són les recomanacions que ens ha fet la Selene Corp. Ara la nostra feina és anar i gaudir de tot això. A mi els food trucks també m'interessen. Selene, fins la propera setmana i a gaudir-ho, que vagi molt bé.
0: Fins la propera. Adéu.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba a la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, fem nits de ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: cervesa de formatge fort i de ritme local. Una escala perfecta per descobrir una Txèquia menys saturada, amb bona connexió de tren i prou patrimoni com per omplir un cap de setmana.
1: Avui tenim una nova edició de la secció Microscopia en Masculí, que és un espai on entrevistem en profunditat a homes destacats en l'àmbit empresarial perquè ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar temes d'actualitat del seu àmbit i que ens doni una mica la seva visió sobre la igualtat de gènere. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb Oriol Amat, economista i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. Benvingut, Oriol.
2: Bon dia.
1: Molta il·lusió de tenir-te aquí.
2: Igualment, un plaer.
1: Gràcies. Bé, primer de tot, vas formar a ESADE.
2: Sí.
1: I a la Autònoma, a la UAB.
2: Ah, això mateix.
1: Quan vas decidir que volies dedicar-te al món de l'economia i què et va portar a fer aquest camí?
2: La decisió del món de l'economia, vaja, és als 16 anys. La veritat és que no tenia massa idea de què fer. Els meus pares em van fer un examen psicotècnic, per allà que és el que m'agradava. Allà va sortir d'aquell examen l'enginyeria, però jo no m'hi veia massa amb enginyeria, i tenia el meu germà gran, que havia començat la carrera d'administració d'empreses, i com que ell m'explicava el que feia, vaig pensar que jo em podia interessar. I vaig entrar, doncs, així, quasi per casualitat, i la veritat és que molts anys, doncs, m'ha apassionat fins avui.
1: Bueno, el tenies el teu germà com un bon referent.
2: Ah, això mateix.
1: I, molt bé. Aviat vas iniciar la teva trajectòria acadèmica, que ja supera els 40 anys, que és
2: sí.
1: Molt ràpid, no?
2: Sí.
1: Què et va treure de la docència i la recerca? Per què t'hi vas voler quedar en el món acadèmic?
2: Durant la carrera jo mai vaig pensar que em dedicaria a la docència. Jo en aquell moment era molt tímid. Recordo que en els 5 anys que tenien les llicenciatures abans, el que avui són els graus, que avui són de 4 normalment, la veritat és que era molt tímid. Inclús quan havia de parlar en públic a classe, doncs em posava vermell com un tomàquet, i per tant mai ho vaig considerar. Quan estava en el darrer any, un professor que tenia que fer una formació per a l'obra social de la Caixa, en aquell moment, ens va dir a diverses persones que estàvem en la seva assignatura, que era una optativa, ens va dir si estàvem interessats en fer algunes classes. En aquell moment, doncs, jo no tenia cap tipus d'ingressos, perquè el que feia, doncs, lògicament, era estudiar, i amb tres o quatre companys, doncs, vam entrar en aquesta via. Curiosament, entre aquests companys hi havia el que va ser el director general d'ESADE, en Xavier Mendoza, en Jaume Guardiola, que després ha estat al Banc Sabadell, érem 4 o 5, i tots ells, doncs, han tingut una trajectòria molt interessant. Aleshores, per casualitat, així, vaig fer la primera classe, i quan vaig fer la primera classe, que era una classe duríssima, de 8 hores, recordo, amb empresaris cooperatius de Lleida, una classe de 8 hores, recordo que al final un president d'una cooperativa que tenia segurament més de 80 anys em va dir, escolta noi, molt bé, no entès res, però molt bé.
1: Que bo.
2: De tota manera, fent aquella sessió, em vaig adonar que jo era la meva vocació.
1: Que bo.
2: I arrel de fer aquesta sessió, jo en aquell moment treballava vaig entrar poc després a auditoria, vaig estar només un any, vaig seguir fent formació i aleshores a partir d'aquí, doncs, ja es va obrir tota la via i per tant per casualitats vaig trobar la meva vocació.
1: Que bo, amb 8 hores de...
2: No? 8 hores, va ser...
1: És un maraton. Bé, doncs, i aquí has ocupat a la UPF, no?, de tots els rols possibles fins a arribar a rector.
2: Sí.
1: Enhorabona. Com valores aquesta experiència de gestió universitària i quins han estat els principals reptes que t'has trobat?
2: La gestió, per començar, és bo que les persones puguem ocupar diferents posicions a les organitzacions que estem, inclús en la societat que estem. És bo que puguem desenvolupar diferents rols, perquè això ens ajuda a entendre més les institucions en les que estem, ens ajuda a entendre més el país en el que estem. Uh-huh. En concret, en les organitzacions acadèmiques és molt important que, en aquest cas, el professorat pugui fer també tasques de gestió, ja sigui fer de cap d'estudis, fer de degà o de degana, fer de vicerectora, de vicerector, de rector. Crec que és molt bo per entendre la complexitat i totes les dimensions d'una organització. El que és important també és, quan ho fas, fer-ho amb vocació de servei, no tant per un tema d'interessos personals, sinó ajudar. Aleshores, amb aquesta intenció, doncs, he desenvolupat diferents tasques de gestió a la universitat. I el

0: que te n'adones és de la complexitat que té una universitat pública amb pressupostos molt ajustats. Jo recordo quan feia de rector, doncs rebíem de la Generalitat una subvenció molt important, però a l'1 de gener el 99% de tots els diners que rebies estaven ja, tenien una destinació, que eren els salaris de les persones funcionàries, els lloguers, la llum, és a dir, el marge d'actuació que hi havia era, recordo que era petitíssim. Però això crec que és bo i t'ajuda a entendre una mica l'organització en la que estàs, el país en el que vius, i al mateix temps jo sempre recordo una frase de fa molts anys que la vaig llegir de Gandhi, que diu sigues tu el canvi que voldries veure al món. Tendim a queixar-nos de tot i de tot el malament que ho fa la gent, en general, els polítics, tothom, però tots tenim petites oportunitats de millorar una mica el nostre món. I aleshores, quan ets degà d'una escola o quan ets rector, pots introduir canvis. Jo recordo que vaig fer un programa que tenia uns 130 punts de canvis, alguns d'ells molt importants. D'aquells 130 punts, en el temps que vaig estar fent de rector, doncs una mica més de 110 els vam poder implantar. I alguns d'ells han millorat l'organització, han millorat la vida de persones concretes, han millorat l'aprenentatge. Aleshores, és una gran satisfacció veure que pots introduir millores, a vegades són petites, que fan aquest món una mica millor.
1: I tant, que bé. Bé, és això, no? Que a vegades no cal posar-te els objectius, a vegades smart, no? Que fan que siguin més fàcils assolir-los i que després es produeixin els altres. Dèiem també que la UPF, Barcelona School of Management, vas impulsar un model pioner no basat en la transferència de coneixement.
0: Sí.
1: Per què era important fer aquest pas i com ha canviat la relació universitat-empresa?
0: El nostre país es produeix una paradoxa, que és som una potència en recerca. A Catalunya viu l'1% de la població mundial. Perdó, l'1/1000 de la població mundial. De cada 1000 persones, una viu a Catalunya. Però Catalunya produeix l'1% de la ciència mundial. O sigui, produeix 10 vegades més del que és el promig mundial. Produïm molta ciència. Aquesta ciència normalment són papers, articles en revistes acadèmiques, i malauradament aquesta ciència no té tot l'impacte que hauria de tindre. A Catalunya, quan mirem les dades de ciència, són boníssimes. Quan mirem la dada de com aquesta ciència arriba a la societat, arriba al teixit productiu, a la societat, a millorar la vida de les persones, l'impacte és molt baix. Estem molt per sota de molts altres països. Això té moltes explicacions. Una d'elles és la manca de transferència de coneixement. Generem un coneixement que no arriba a la societat. Es queda amb uns papers publicats amb uns articles. Llavors, això té molt a veure amb diverses causes. Una de les més importants és el sistema de promoció del professorat. En les universitats, especialment a les universitats públiques, la promoció i, per tant, la retribució, l'estatus del professorat es basa essencialment en els papers publicats en revistes acadèmiques. I, en canvi, l'impacte social que té aquesta persona no es mesura ni s'incentiva. Aleshores, a la UPF, Barcelona School of Management, vam fer una política de professorat que segueix vigent i s'està aprofundint, a més, i millorant molt, una política de manera que el professorat té dos vies de promoció i d'avaluació. Una via és la de la recerca, com totes les institucions universitàries, però després hi ha una via que és la transferència de coneixement. Què vol dir? Que aquelles persones que tenen molt impacte amb el que fan en la societat, això es mesura, es valora, es premia i, per tant, aquesta persona pot arribar a titular, a catedràtic, etc. Això és una revolució, no hi ha cap altra institució més a l'estat espanyol que ho tingui. I dins d'aquesta transformació ràpida que vam fer entre totes les persones de l'escola, va ser una transformació que la vam organitzar en 90 dies. En 90 dies vam identificar totes les mesures que s'havien de prendre, van ser més de 500. Aquestes mesures van trigar a implantar-se ben bé 3 anys. Yeah. És a dir, es van avaluar i decidir en 90 dies, però es van acabar d'implantar en més de 3 anys. Una d'elles és aquesta promoció i avaluació del professorat en base a transferència. I això el que fa és premiar a aquelles persones que aconsegueixen impactar en la societat, en el teixit productiu. Aleshores, aquest és un tema important, és una de les... crec que hauria de ser una prioritat en el nostre país. Se'n parla molt, però no s'acaben de prendre mesures, i aquesta petita mesura que vam prendre a la Barcelona School of Management és un exemple d'aplicació, de fet, d'intentar fer una mica millor el món en el que

0: estàs.
1: I tant, que important. La teva recerca en concret s'ha centrat en àmbits com la detecció del frau comptable,
0: sí,
1: no? El bon govern o factors d'èxit empresarial. Quines conclusions claus n'extreus després de tants anys d'estudi?
0: Per fer curt una història llarga,
1: sí,
0: per exemple, el tema de la detecció del frau. El frau, dos o tres missatges després de la recerca que estem fent i que fem, doncs un primer missatge és que persones normals, bones persones com tothom, poden acabar fent fraus. El tema del frau no és com a les pel·lícules a vegades de Hollywood, que veus el primer segon ja veus qui és el bo, qui és el dolent. A la vida no és ben bé així. Persones bones poden acabar fent fraus. Llavors, una lliçó important d'aquest tema és, hi ha un petit refrany, una dita que ho diu, qui roba un ou, roba un bou. Tot comença amb un ou, acabes robant un bou.
1: Llavors, són petites coses, no? Petites, sí, i que se'n dona compte que ningú ho veu, no? I llavors es va fent gran, no?
0: Exacte. Llavors, la clau amb el tema de frau és no passar la línia entre el legal i l'il·legal. Aquest seria un tema important. Una altra lliçó important del tema del frau, quan analitzes fraus que s'han produït, ja hi havia moltes senyals abans de que esclatés l'escàndol, anys abans ja hi ha senyals. La recerca que fem precisament ajuda a identificar aquestes senyals.
1: És una qüestió de processos? És una qüestió d'identificar... No? Com...
0: Sí, les senyals són bàsicament, per una banda hi ha els perfils, hi ha unes persones que tenen uns perfils més propensos a fer frau, hi ha organitzacions que tenen més propensió al frau, per exemple, una organització que té una línia ètica anònima, un canal anònim de denúncia, això redueix molt el frau. Per tant, hi ha característiques de la persona, característiques de les organitzacions, i després hi ha característiques també del moment. Quan hi ha crisi econòmica, quan hi ha recessió, és quan afloren els fraus. Per què? Doncs això és com
1: necessitat,
0: quan...
1: Necessitat, no? Una mica també? O...
0: Sí, perquè quan les coses empitjoren, surten. Això és com quan a l'estiu estem banyant-nos en una piscina pública i estem allà banyant-nos tranquil·lament, passa un senyor per davant, somrient, tothom somrient, què passa si l'aigua comença a baixar de nivell? Doncs que de cop i volta te n'adones que aquest senyor de davant va despullat. Això te n'adones quan baixa l'aigua. És a dir, quan hi ha recessió és quan surten fraus que potser ja existien. Això són algunes idees possibles sobre el frau. Parlaves del tema de l'èxit. Aquest és un tema que m'ha apassionat molt, analitzar per què unes persones són exitoses, per què uns països són exitosos, unes empreses són exitoses i uns altres no. I aquí les petites troballes que hem trobat és que són petites diferències. El que diferencia una persona, empresa o país exitós d'un que no ho és. Per exemple, amb una persona, doncs el que és molt important és la paraula donada. Llavors, mantindre la paraula, aquest és una petita diferència. Quan vas a una organització, un tema clau doncs és el lideratge. Un tema clau és també l'empresa que compleix els compromisos, que l'empresa que aposta per la innovació. Són petites diferències. I quan parles dels països, les petites diferències entre un país que va com un tiro i països que són un desastre. Per posar algun exemple, Finlàndia. Finlàndia fa uns 100 anys era un dels països més pobres del món. En aquells moments Venezuela era un dels països més rics del món. Què ha passat a Venezuela? Què ha passat a Finlàndia? Clar, a Finlàndia comences... Per exemple, hi ha seguretat jurídica, les grans lleis són lleis de país, l'educació tenen pràcticament la mateixa llei des de fa 30 o 40 anys. Jo la meva filla gran recordo el dia que es va graduar que em va dir, a mi em va sorprendre, però després ho vaig mirar i era cert, que ella havia estudiat amb 6 lleis d'educació diferents.
1: Bueno, clar, sí.
0: Aleshores, canvia govern, canvia la llei, no es consensua res. Clar, són petites diferències. És a dir, tindre lleis amb consens o tindre lleis que l'imposa el partit que té una petita majoria, doncs ja està, doncs al cap de 2 anys es canvia la llei i no hi ha manera de mirar endavant. Per tant, del tema èxit-fracàs són petites coses.
1: Déu-n'hi-do. I has publicat, a més, més de 40 llibres, no? Molt actiu en el tema de divulgació. Com valores la cultura financera de la societat i què creus que caldria millorar?
0: La cultura financera no està malament. El problema que tenim a la societat, als éssers humans, el problema que tenim és la codícia. Perquè quan tu mires els desastres que es van produir en l'any 2008, amb la crisi financera, tots els escàndols que va haver-hi, la gent que va caure amb estafes piramidals com Madoff, la gent que va caure tenia cultura financera. Què passa? Clar, Madoff els hi oferia un 15% de rendibilitat, la codícia... Per tant, jo diria que de cultura financera no estem malament, segur que podem millorar molt, i hi ha actuacions molt importants que es fan des de diverses institucions. Estic pensant en el Banc d'Espanya, la Comissió del Mercat de Valors, els col·legis d'economistes, diferents institucions acadèmiques, es fan molta actuació per millorar la formació financera. Això està bé i cal aprofundir-ho, però diria que el més important són els valors, el que té a veure amb la codícia, que fa que una persona intel·ligent faci errors incomprensibles.
1: Totalment. I ara parles de Madoff, que sembla molt amunt, no? Però vull dir-te, també hi ha molta cosa, si mires ara xarxes, no? Sembla que hi ha com uns suposats assessors financers que el que promouen és no treballis i fes el pelotazo del segle. I això, clar, està traient tota la cultura de l'esforç, no? Del coneixement... Vull dir que estem en moments en els que qualsevol persona amb èxit dubtós, no? Perquè clar, sí, l'èxit s'ha de mesurar l'èxit, no? Però dius molts seguidores, deu ser. Sí. Doncs que fan unes recomanacions que també han abocat a uns perfils determinats, amb potser, no sé, poca formació o poc coneixement, a perdre-ho tot. No?
0: Sí, sí, totalment, totalment. Per citar exemples més propers, doncs les criptomonedes.
1: Exacte.
0: Les criptomonedes, aviam, jo la majoria de gent que he parlat sobre temes de criptomonedes estan com jo, que no entenem res.
1: Perdona, sí. I tu ets rector, que ets catedràtic.
0: I l'has estudiat, però...
1: Però llavors quan et trobes amb algú, que jo també m'hi he trobat, no? Que no té ni els estudis i llavors resulta que ets ruc, quasi si no has invertit en criptomonedes, que clar, què li contestes, no? Perquè al final semblen que som nosaltres que estem fora de l'òrbita, no? Com si que ens hem quedat enrere.
0: Sí, aviam, en èpoques d'expansió econòmica... Comencen a sortir aquest tipus de productes. En l'any 2006-2007 era la bombolla immobiliària, ara són temes com les criptomonedes, són les empreses d'IA. Clar, en aquests moments tenim tota una sèrie de bombolles. Tenim la bombolla de les criptomonedes, ara les darreres setmanes ha baixat un 20 o un 30%. És una bombolla permanent el tema de les criptomonedes. Després tenim la bombolla de les empreses tecnològiques, sobretot nord-americanes. Tenim la bombolla dels mercats financers, les borses estan en màxims. Clar, al mateix temps això coincideix amb un moment que el nivell d'incertesa és màxima. La Reserva Federal Nord-Americana calcula un índex, que és l'índex mundial d'incertesa, que està ara en màxims dels darrers 20 anys. Inclús està per sobre de l'època del Covid. Llavors, això què vol dir? Doncs que hi ha molt risc, i quan hi ha risc, el que diem sempre és el risc existeix, la prevenció també. I què vol dir prevenció? Doncs prevenció vol dir, doncs, aviam, si fas inversions, fes-les amb inversions que entenguis. Si una persona entén les criptomonedes i confia, doncs endavant. Ara, llavors té que aplicar una segona regla, que és diversificar. I diversificar vol dir, quan inverteixes, doncs ho has d'invertir en 4 o 5 tipus d'inversions diferents. I criptomonedes hauria de ser una petita part de la teva inversió. I si inverteixes en accions de borsa, hauria de ser com a mínim 14 o 15 empreses. Perquè a una empresa sola li pot passar tot. Per tant, jo crec que el problema greu és la codícia. I del que deies d'això de gent que ensarrona, sobretot a gent jove, el drama és que tenim, a la universitat ens hi trobem, amb gent jove, amb molt de talent, que de cop i volta entren en aquest tipus de temes, de circuits, agafen una mica com un vici, de cop i volta no dormen perquè estan seguint els mercats 24 hores, perquè els mercats estan funcionant 24 hores, acaben deixant els estudis, acaben perdent els diners i entren en dinàmiques molt perilloses. Per tant, missatge per les famílies, tot el que puguin retardar l'entrada dels fills i filles amb aquest tipus de temes, quan més anys ho retardin, és el mateix que l'esport. Si en l'època adolescent aconsegueixes que els teus fills i filles facin esport, doncs vol dir que dedicaran menys temps a activitats que no seran tan beneficioses.
1: Sí, sí, totalment. Bé, seguim amb temes d'actualitat. I ara una mica parlant sobretot d'aquestes empreses també de tecnològiques i aquests perfils que has estudiat en profunditat, empreses del

0: creixement. Quins factors les caracteritzen i què podrien fer el teixit empresarial català per fomentar-ne més?
1: Tindre empreses d'alt creixement és molt bo per diversos motius. Un d'ells és que són empreses que generen molta ocupació, que és un dels problemes greus que tenim al país, i generen molta ocupació de qualitat. Per tant, ens interessa tindre més empreses d'alt creixement. Però realment d'empreses d'alt creixement n'hi ha poques. Hem estudiat en els darrers anys quines característiques diferencien una empresa d'alt creixement d'una que no té alt creixement, una empresa que es mor en seguida. No oblidem que el nostre país, i de fet és bastant general, però les empreses viuen molt pocs anys. Amb estudis que hem fet, doncs, agafes una mostra de 600 empreses, al cap de 4 mesos en queden 200. O sigui, hi ha 400 empreses que s'han mort en 4 mesos. D'aquestes 200, quantes arriben a 4 anys? Un centenar. Quantes arriben a 10 anys? Una 50. És a dir, de 600 empreses, al cap de 10 anys te'n queda més o menys un 10%. D'aquestes empreses, quantes aconsegueixen tindre el creixement? Molt poques. Són unes 20 o 30. Les que tenen el creixement tenen una sèrie de característiques. En primer lloc, la més important de totes, un bon lideratge. A vegades sentirem aquella frase que diu en aquesta empresa no hi ha ningú imprescindible. Jo el que diu això, penso que el que és prescindible és el que diu això.
0: Exacte, sí.
1: Perquè sí que hi ha persones imprescindibles. Potser en una organització tens, potser hi treballen 100 persones, segurament n'hi ha 4 o 5 que són imprescindibles. I aquestes 4 o 5, si alguna d'elles marxen, doncs canvia tot. Per tant, sí que hi ha persones imprescindibles i una de les persones imprescindibles són les persones que lideren. El lideratge és fonamental. Les empreses del creixement, una característica que tenen en aquests lideratges és el desig, podríem dir també ambició, en positiu, de créixer. Posaré un exemple. Recordo fa uns anys vam fer un cas d'estudi de l'empresa Guissona.
0: Sí, home.
1: Amb en Jaume Alsina.
0: Sí, la conec molt.
1: I jo recordo, quan vam fer el cas, estic parlant de fa 5 o 6 anys, crec que ja tenia més de 80 anys, el senyor Jaume Alsina, i jo li vaig preguntar una mica, doncs, com que ja tenia més de 80 anys, si ell pensava d'alguna manera doncs, fer un pas al costat o el que fos. Llavors ell em va dir, i tant que sí, però faré el pas al costat quan l'empresa facturi el doble del que facturi avui.
0: I ho ha aconseguit.
1: I jo crec que està a prop d'aconseguir-ho si no ho ha aconseguit encara, perquè com que ha fet un nou centre productiu molt important a l'Aragó... Aleshores, és aquesta ambició en positiu de crear ocupació, de crear valor, de crear més riquesa i més benestar. Estem parlant d'una empresa, doncs, com algunes altres, que genera en el territori en el que actua, que genera valor afegit.
0: Totalment, totalment.
1: Per tant, aquestes empreses d'alt creixement tenen lideratge, un lideratge amb ambició, i són empreses que aposten per la innovació, que això els hi permet diferenciar-se, fer productes que els clients valoren, aposten per la seva gent, normalment tenen retribució variable, és a dir, que si una persona doncs, fa les coses millor, doncs, té algun tipus de compensació, no cal que sigui econòmica la retribució. Hi ha esquemes retributius que poden ser monetaris, però també hi ha esquemes retributius que potser són doncs, més dies de vacances o són algun altre tipus de reconeixement. Al mateix temps són empreses, les exitoses i d'alt creixement, que aposten per la internacionalització. Són empreses que saben gestionar els conflictes, perquè les empreses, quan van malament, és quan tenen conflictes importants, i els conflictes importants es produeixen o bé quan les coses van molt malament, perquè el tema és qui es menja la pèrdua, o quan van molt bé, perquè el tema és com ens repartim aquesta riquesa. No? Doncs un factor clau d'èxit és gestionar bé els conflictes. I un altre factor, en podríem dir més, però bàsicament són aquests, per dir-ne un més, són empreses que l'encerten en el moment de comprar les seves apostes d'inversió i en el moment de vendre. Hi ha anys de compra i anys de vendre. Quan estàs enmig d'una bombolla...
0: Aquesta intuïció també, no? A més de la formació, aquesta...
1: La intuïció, saber el moment. Sí. Per exemple, en l'any 2006, 2007, 2008 eren anys de venda. Els que van comprar en aquells anys, doncs, han tingut problemes. I en canvi, doncs, els que van vendre, doncs, els hi va anar millor.
0: Molt bé. I hem d'anar acabant, això, hi ha molts temes i n'hem obert alguns de molt interessants, però el temps és finit. I però no voldria acabar sense parlar sobre un tema que ens preocupa i ens ocupa aquí en Lideratges, que és el tema de la igualtat, no? Les desigualtats entre homes i dones i com veus

0: la situació actual en quant a la igualtat de gènere a l'economia i a les empreses i què creus que caldria perquè els espais de decisió siguin realment equitatius?
1: En el tema de la desigualtat, crec que s'ha avançat molt. En alguns àmbits, a pas de tortuga, en altres àmbits una mica més. Diria que en l'àmbit regulatori, la regulació, la legislació, jo crec que s'ha avançat molt. On crec que queda molta revolució per fer és a les cases, a les famílies. Aleshores, jo ho veig amb els meus fills, doncs les meves filles, vaja, jo ho veig també amb companys més joves de la universitat, doncs veig que quan, per exemple, quan tenen fills, doncs que ara es comença a repartir molt millor que abans. No fa masses anys, doncs el 99% de tota la tasca que comportava...
0: No, és que no es repartia. Sí, sí,
1: no es repartia.
0: Això has dit la paraula, no? Que ara es comença a repartir i abans doncs ja quedava assignat a la dona, no?
1: I, sí, o sigui, fa uns anys era molt clar, ara cada vegada menys, era molt clar un repartiment de rols. I per tant, doncs, en aquell moment, doncs, en aquest cas la mare, sobretot assumia el rol de la criança i tot el que comportava, i el pare assumia més el rol de generar ingressos per portar a la casa. Jo crec que això ja fa... La regulació està ajudant molt, la gent jove, molts estan canviant, no tothom, no tots, hi ha de tot en aquest món, però està canviant. Aleshores, jo crec que aquest és el gran canvi que cal fer. Recordo fa uns anys vam fer un estudi a la universitat de com evolucionaven els nois i noies des de que començaven la carrera fins uns anys després d'haver acabat. La conclusió d'aquell estudi està fet fa uns anys. A la universitat, pràcticament, com que s'entra per nota, la majoria d'estudiants són noies.
0: Sí, és el que t'anava a preguntar.
1: La majoria són noies. Ara estic pensant en administració d'empreses, aquest tipus de graus, management. El 85% són noies. En general, en els primers anys, molt més brillants que els nois. Quan ja arriben a quart... T'estic parlant d'un estudi fet fa uns anys, caldria veure què surt a l'estudi ara. Aleshores, a tercer, quart, els nois es començaven a despertar. A primer i segon anaven darrere de qualsevol cosa que es mogués, si fos una pilota o fos el que fos. A tercer, quart, es començaven a espavilar. I aleshores, t'estic parlant d'un estudi de fa uns anys, en el moment que les persones agafaven parella, el noi s'espavilava més i la noia tendia a frenar una mica i tot que feia un gir radical quan tenien el primer fill. I aleshores el noi s'espavilava molt més i la noia doncs tenia que concentrar-se.
0: En el moment de l'esprint final, no? Com la maternitat frena i és l'altra quan dispara, no?
1: Això mateix. Per tant, ara que els canvis regulatoris ja s'han produït i els nois estan obligats, quan hi ha una paternitat-maternitat, estan obligats a fer uns mesos i això es controla molt. Per tant, jo crec que la regulació ha avançat molt i el que falta fer en moltes famílies és la revolució interna.
0: Sí, cultural i mental de tots aquests anys que no s'ha criticat o qüestionat quan una dona prefereix la seva trajectòria professional o si més no li dona més importància que la familiar, no?
1: Sí, que això avui jo diria que ja no es critica, que jo sàpiga. Aleshores, aquí un tema molt important és que aquest augment, aquesta millora de la diversitat a les organitzacions i a la vida econòmica i social no solament és un acte de justícia, i clar, jo tinc diverses filles, i per tant doncs, entenc molt bé aquest acte que ens convé per justícia, però a més ens convé si volem una societat que generi més benestar. Tots els estudis que hem fet, i n'hem fet bastants, el que demostren és que quan una empresa té més diversitat de gènere, l'empresa és més rendible, gestiona millor els riscos, és a dir, té una sèrie de guanys molt importants. L'empresa dura més anys, etc etc. És veritat que els estudis que fem de diversitat no solament valoren molt la diversitat de gènere, sinó també la diversitat de procedència, la diversitat d'edats. És a dir, la diversitat en general és molt bona, per descomptar la de gènere.
0: Totalment. Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos per aquesta estona que hem tingut per analitzar la teva trajectòria i la situació actual de l'economia i també de la igualtat de gènere. Fins la propera.
1: Moltes gràcies. Un plaer.
0: Gràcies. Oriol Amat, economista i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
3: Avui posem el focus en la indústria catalana i en un dels instruments claus per definir-ne el futur, el Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 que el govern acaba de posar en marxa. L'objectiu és establir les bases per a una reindustrialització verda, digital i competitiva, d'acord amb tres grans missions que

0: proposa Mario Draghi per a la Unió Europea: augmentar la productivitat, aprofitar les oportunitats de la descarbonització i reforçar la resiliència del sistema productiu. El nou pacte vol ser fruit del consens entre administració, empreses i agents socials i pretén definir un nombre reduït d'actuacions transformadores amb recursos i calendaris concrets per tal de donar impuls al sector industrial. Per tractar aquest tema, avui al Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Xavier Roca, director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona. Benvinguda, Carme, de
2: Hola,
0: nou.
2: Què tal?
0: I Pep García, president de la Unió Empresarial Intersectorial. Benvingut de nou, Pep.
3: Moltes gràcies.
0: Bé, per començar, per posar una mica en context, en termes generals, què representa aquest nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 i en què es diferencia els anteriors i quin ha de ser el seu paper en el futur econòmic de Catalunya? Qui vol començar, Carme?
2: Vale, bon dia. Bueno, el pacte jo crec que representa sobretot una aposta de Catalunya per continuar sent un país industrial, no? I més en aquests moments, perquè és cert que hem tingut altres pactes, però en aquest moment en què els grans blocs geopolítics, no? Estats Units i la Xina, estan protegint la seva indústria i estan reforçant les seves polítiques industrials, Catalunya, que és un país industrial, sempre ho ha estat i ho volem continuar sent, també cal que tingui una política industrial forta i potent, no? Perquè la indústria no és només el 20% del PIB, és molt més, no? Arrossega molts altres sectors econòmics, la logística, el transport, la recerca, la tecnologia, etc., fins a un 50% del PIB de Catalunya podem vincular-lo al sector industrial. I no només això, sinó que també qüestiona el territori, no? La indústria està ubicada per tota Catalunya, i això genera cohesió territorial, també és important per assolir els objectius mediambientals, no? Jo crec que hi ha hagut un canvi de paradigma, no? En aquests últims anys en què hem passat de dir que produeixin ells, no? Els xinesos, i que inventin ells, els americans, a dir no, volem produir aquí, perquè produir aquí és símbol de resiliència i de seguretat, i necessitem una política industrial i forta al nostre territori.
0: Molt bé. El govern ha plantejat, com deien, tres grans missions inspirades en l'informe Draghi, no? Augmentar la productivitat, aprofitar la descarbonització i reforçar la resiliència industrial. Com valoreu aquestes prioritats? Són les adequades per a la realitat industrial catalana, Pep?
3: Doncs sí, jo crec que són concretament les prioritats que va marcar l'informe Draghi, que crec que amb el que tots estem d'acord, si més no amb el diagnòstic. La productivitat és un repte per la nostra economia. Hem de reduir la bretxa amb Europa i amb la resta d'economies desenvolupades. Sembla que estem incrementant, hem arribat ja als nivells prepandèmics, però necessitem millorar en aquest aspecte. Pel que fa a la descarbonització, és una oportunitat. No s'ha de veure tant com una obligació, sinó com una oportunitat per ser més eficients, però també hem d'ajudar el teixit industrial a que faci aquest pas cap a la descarbonització. I la resiliència és una necessitat, ara ho comentàvem, no? Vull dir, tots els context geopolític fa que veiem que la reindustrialització és estratègica i és imprescindible.
0: Xavier, no sé si vols afegir alguna cosa.
1: Sí, és evident ara mateix, doncs, que estem en un moment geopolític complicat, no? Una cosa que ha comentat fins ara, de que Europa té molt clar, no? De que o és industrial o no serà en aquests moments, no? Amb la qual, en certa manera, clar, Draghi ens marca unes línies, no? Sí que és veritat que també hi ha una línia de pensament que diu que realment és molt complicat, doncs, arribar al que està dibuixant Draghi, però el que també comentava abans en Pep, no? Però sí que tothom està d'acord en que aquest és el que s'ha de fer, no? Que costarà més o costarà menys, però sí, hem d'intentar arribar-hi, no? I evidentment Catalunya no està fora, doncs, d'Europa en aquest sentit, no? Sí que les dades demostren que tant Estats Units com Xina la seva productivitat és molt més alta que no pas tenim aquí a Europa, diversos motius, no sé si tampoc encara que hi entrem, i que el tema de descarbonització ens farà diferents. Vull dir, tot el món està avançant cap a més o menys la mateixa direcció, amb diferents velocitats. És evident que ara als Estats Units, doncs, amb en Trump, sembla que està despenjant-se, podria ser algo conjuntural o no, és veritat que això ve d'unes eleccions al final i un altre país, doncs, que no és el nostre, però aquí sí que hem de buscar les oportunitats, justament, no? Des d'aquest punt de vista. I la resiliència, bueno, ja s'ha demostrat també que al moment que estem tallant, doncs, el tema de cadena de subministrament, sobretot materials crítics, Europa ara també està apostant per aquí en aquest cas, perquè aquí hi ha una espècie d'independència, diguem-ho així, com a continent, que en un moment determinat no hem de dependre sempre de les... dels diferents pensaments que ens apareixen fora d'Europa, que no tenim cap control i que ens poden afectar molt directament a la nostra indústria, que estem recuperant, que estem recuperant, tot i que encara hem de fer més passos per poder seguir endavant en aquest cas.
0: El pacte, no, com deia, es vol construir com un consens ampli entre administració, empreses i agents socials.

0: Creieu que avui hi ha prou voluntat i capacitat de concentració, de concertació, perdó, per assolir un veritable acord de país, Carme?
1: Jo penso que sí. Només cal veure com estava ple a vessar el Saló de Cònsols de la Llotja de Mar el passat 16 d'octubre, quan es va donar el tret de sortida del Pacte Nacional per la Indústria. Hi havia més de 300 assistents entre empreses, agents econòmics, socials. Es va també presentar un estudi que ha sentat les bases i que ha servit com a punt de partida per a aquest Pacte Nacional, que és què necessita la indústria, on han col·laborat, hem col·laborat, i vaig participar, a més de 60 experts. Per tant, jo sí que crec que hi ha un consens ampli a la societat de que és el moment d'apostar per la indústria i que tots els agents econòmics estem amb la disponibilitat i a favor de que aquest pacte sigui realment un punt de partida diferent al que hem tingut fins ara, o sigui, que sigui més ambiciós, no? Jo diria la paraula que hem de ser ambiciosos en aquest moment amb aquest Pacte Nacional per la Indústria.
0: Totalment, Xavier.
2: Sí. Jo penso que ara mateix és un moment que estan tots els altres alineats, no? I que l'ecosistema industrial, diguem-ho així, des de patronals, de sindicats, de diferents col·legis, de diferents associacions d'empresaris, tota raó en base a donar compte que realment la gent està preocupada, perquè realment els últims anys és per preocupar-se, segurament, no? Amb la qual penso que és un moment molt, molt, molt interessant ara mateix per tot sumar, no? És evident que mai acabarà sortint un pacte que vulgui només un tipus de sector, no? Aquí la concertació és important perquè el que surti sigui el millor, que sigui consensuat entre tots i que de certa manera ens puguem sentir-nos el propi, perquè justament puguem nos tirar endavant tots junts i no posar-nos traves entre nosaltres mateixos, entre cometes.
3: Sí, jo afegiria que ens hem de felicitar perquè crec que tots els agents econòmics i socials hem posat com a una prioritat aquesta reindustrialització i crec que ara es té molt més clara que abans, i que el diàleg públic-privat és imprescindible. És imprescindible perquè aquests aspectes que són fonamentals, estratègics de país, han de permetre aquests grans pactes, i també aquesta participació obre aquesta visió, no? Sobretot nosaltres que ens ho mirem des del territori, crec que aquesta visió que també podem aportar des del territori és afegir un component de realisme, no? I d'efectivitat directa amb la indústria.
0: Totalment. Perquè un dels reptes, no, és que el pacte defineixi poques actuacions però transformadores, no, pressupost i calendaris concrets. Quins criteris hauríeu de guiar la selecció d'aquestes actuacions perquè tinguin un impacte real?
2: Aquí realment és complex, perquè Catalunya és complexa. Llavors, en el fons, si seguim fent tractora una mesura que afecta, per exemple, un sistema químic, em sortiran les agricultures, em sortiran els de cementeres, per tothom, per cadascú, el seu és tractor, el seu és transformador i el seu és molt important. No? Amb la qual cosa, és evident que hem de destacar unes quantes, però jo aquí sí que voldria també donar valor al paquet sencer. Ara estem en un primer esborrany d'augment de pacte, que és el que s'està ara justament enriquint, i ara estem justament millorant-lo amb els grups de treball. Aquí hi ha gairebé 60 actuacions. Amb l'altura d'aportacions que estem tenint, que realment són molt, molt, molt interessants, segurament augmentarem aquest número, vale? És molt fàcil que augmentem aquest número, però sí que és veritat que també després, un cop ho tinguem això més o menys doncs, estalviat i tancat, a partir d'aquí, amb els agents socials i econòmics, hem d'acabar entre tots, d'acabar de definir quines considerem que són les vitals, quines són les que realment són transformadores, en què hem de posar més atenció, en certa manera, sense en cap moment desmereixer les altres, perquè les altres, cadascuna d'elles afecta algun tipus de sector, algun tipus d'ecosistema, algun tipus d'àmbit a la indústria de Catalunya, que insisteixo que és molt àmplia i molt variada, en aquest vista.
1: Jo estic d'acord amb el Xavier, però també penso que és preferible fer menys accions però de més impacte, no? I que si tenim clar que hem d'apostar per sectors com els xips, com la mobilitat sostenible, barra defensa, que aquest és un sector que ara entra també en joc, l'agricultura sostenible, la construcció industrialitzada, aquests grans sectors requereixen d'una palanca del sector públic per posar-los a funcionar i també atreure inversió en aquests àmbits, que ara Europa es mourà, no? Per tant, hem d'estar molt atents a què està passant a Europa per intentar captar aquesta inversió que hi haurà en aquests sectors estratègics de futur.
3: Sí, estic d'acord. Tota la indústria, tota la nostra indústria és important, però sí que és veritat que cal afavorir, no, aquestes indústries que tinguin un impacte més gran, no, amb l'economia real, i això es pot mesurar amb l'efecte sobre la productivitat o sobre l'ocupació industrial de qualitat, no, que tinguin aquesta capacitat d'arrossegament, no, que sobre aquestes també arrosseguin a les pimes, no, amb aquest efecte, no, que és una assignatura pendent de la nostra economia, de que adquireixin més dimensió també, no? I jo torno a insistir que també un altre dels criteris és aquesta orientació territorial, no? Cada equilibrat aquestes polítiques industrials han d'equilibrar el territori.

0: I una cosa que considero també molt important és que aquestes accions que es determinin en el pla siguin mesurables, no? Hi hagin indicadors que permetin un seguiment, no? Per veure com ho estem fent, no? Com
1: evoluciona i quin impacte tot. Real té. Exacte. I també està molt bé això que deies de les pimes, perquè en el fons no deixem de ser un país de pimes, no?
0: Totalment, vull dir
1: que,
0: completament.
1: Que, si al final es queda sempre amb les grans empreses, doncs sempre és com una queixa continua
2: de la dificultat, doncs, que també vam comptar amb el Pep i amb la Carme, era, és evident que hi ha unes quantes línies molt tractores que tenen que ser-hi, però no podem oblidar les actuacions perquè són els que ens acaben afectant el teixit amb empresa més petita i mitjana, diguem-ho així, del nostre territori, de tot el territori, de Catalunya, evidentment, des d'aquest punt de vista.
1: En l'àmbit de sostenibilitat i d'energia, la descarbonització és imprescindible, però també és costosa, no? Com es pot garantir que la transició verda sigui una oportunitat i no una càrrega per a la indústria, especialment per les pimes, Xavier?
2: Clar, a veure, aquí en el fons portem un històric, anava a dir, complicat a Europa, a Espanya i a Catalunya, concretament, no? I clar, posar condicions, més lleis, més certificacions, de diferents tipus d'exigències, doncs, d'emissions, de sostenibilitat, del que sigui. Clar, ens ajuda, evidentment, a conduir tot el sistema, doncs, cap a un escenari desitjat, no? Que és, evidentment, el tema de descarbonització, però al mateix temps s'ha de vigilar que un excés el que fa, bàsicament, és ofegar o afectar les empreses, des d'aquest punt de vista, no? Clar, en el fons, les que ja són fortes, les diferencia i són capaces, doncs, d'adaptar-se i de tenir una avantatge competitiva, però hem de vigilar molt les que no són tan fortes, no? Perquè això pot arribar a ofegar-les i arribar al punt que puguin arribar fins i tot a desaparèixer. Clar, aquí jo sí que penso que anem molt de la mà a Europa. Europa també s'ha donat compte que aquestes exigències en descarbonització molt elevades és aquest fre que poden tenir, doncs, molt del teixit empresarial i industrial, doncs, que tenim a Europa, i penso que aquí sí que hi ha una reflexió profunda i fins i penso que hi ha un canvi de rumb a nivell europeu. S'estan començant, doncs, a afluixar un pèl aquestes exigències, perquè si tot el planeta anés a la mateixa velocitat seria fantàstic, però si vas massa ràpid pots passar-te de frenada, si vas massa poc a poc, doncs també pots quedar-te al darrere, en certa manera.
1: Totalment,
2: no?
1: Carme.
3: Sí, jo afegiria una cosa, i és que també la indústria europea el que demana és que els productes importats del sud-est asiàtic compleixin amb els mateixos requisits mediambientals que estan complint aquí a Europa, que són molt exigents, perquè si no la competència és deslleial.
2: Totalment.
3: I per tant aquí, i ho veiem en les plataformes de consum, que no diré noms, però les coneixem, estan invadint el mercat de consum espanyol i europeu amb unes condicions que no són equiparables. Per tant, això s'ha de posar fre amb mesures d'Europa, que ha de ser valenta.
2: Correcte, però no només asiàtics, doncs, americans també, alguns productes que ens arriben també tenen una normativa diferent i és complicat competir contra ells, quan a més ens posen arancials pel mig i, bueno, ens compliquen bastant més després el retorn, diguem-ho així.
0: Bé, jo crec que la descarbonització, hi estem tots d'acord, és un procés imprescindible, no? I és un camí que hem iniciat i que continuarem. El tema és el ritme, no? És el ritme, i jo crec que aquí hem de canviar una mica la visió i el paradigma, i hem de començar a veure l'eficiència energètica i la circularitat com una font d'estalvis i com un avantatge competitiu, però en el procés pot ser llarg i costós, no? I aquí sí que des de les polítiques públiques i des de les administracions s'ha de demanar el màxim d'ajuts, d'incentius fiscals, de simplificació de tràmits, de permisos per l'autoconsum, de renovables, és a dir, fer aquest camí el més planer possible per les indústries, no? I sobretot
1: l'acompanyament al final,
0: exacte,
1: també, no?
0: I sobretot per les pimes, no?
2: L'acompanyament, bueno, comentaves el ritme, Sí. Si hi ha tecnologies que ja estan prou madures com per poder aplicar-se, aquí segurament amb un ajut, una empenta, diguem-ho així, fàcilment les podrem introduir. També coneixem que hi ha d'altres que encara no estan preparades tecnològicament, o sigui, a nivell de coneixement per poder fer-ho, que és un difícil abatiment, que en diem, no? Clar, aquí també existeixen solucions intermitges que Europa està aplicant, no? I que a vegades aquí ens costa, d'acabar d'adaptar el tema d'enterrar el CO2 ara mateix, o països punters en descarbonització a nivell europeu, o estem sense cap problema. Aquí costa, i també hi ha un tema de mentalitat que també ha d'ajudar també a canviar, pensant que és una cosa de 10-15 anys fins que estigui madura la tecnologia per poder electrificar, doncs tot el que faci falta en aquest sentit, però clar, no podem esperar uns 15 anys tampoc a que això arribi, no? Ni tampoc forçar-ho, perquè vol dir tancar empreses, perquè no està preparat encara el sector ni la tecnologia per poder aplicar-ho en aquest sentit, no?
0: Per això deia que ha d'haver-hi un canvi de paradigma mental, no? Sí. I llegir-ho com una oportunitat, no com una càrrega, però entre tots hem de fer que el camí sigui el més fàcil possible, perquè és complicat i requereix d'inversions, no? I de canvis importants a dintre de les empreses.
1: Sí. Suposo que també després veure altres països europeus com ho han fet, no? O sigui, no inventar nous models, sinó també informar-se dels que van més avançats, de quina manera potser també ho han fet, no? Per ajudar a que vagi més ràpid.
2: Sí, perquè la tecnologia és de tecnologia, els avenços tecnològics són els que són, però sí que és veritat que altres països ja els porten avantatge amb aquesta cultura industrial, que dic jo, segurament, que ara mateix la indústria sempre s'ha vist com una cosa, doncs, que embruta, que contamina, que és lletja, que no la volem a les ciutats, que la volem fer fora, doncs, a l'entorn,

0: I això, amb molts anys d'aquest missatge, ha anat calant. Ara qualsevol cosa que sigui un tema industrial, encara és un col·lectiu que diu, bueno, compte, que això és indústria, que això és brut, que això que ens contaminarà, quan justament és que ens genera riquesa i que ben tractat i ben treballat i ben ajudat en aquest punt de vista, doncs són tecnologies aviam molt més netes que ja estan desplegant-se. El canvi de paradigma pot ser tremendo.
1: I pel que fa a l'ocupació de qualitat, el pacte posa l'accent en la formació, el talent i la presència femenina a la indústria. Quins canvis caldrien en el sistema educatiu i en les empreses per fer-ho possible? Carme.
2: Bueno, jo crec que la indústria s'enfronta a un doble problema, no? Per una banda, el desajust entre el que ofereix el sistema educatiu i el que necessita, no? I aquí el que veiem és un dèficit enorme al nostre país de titulats amb FP, no? Fixem-nos en comparació a Europa, no? Aquí a Catalunya el 22% de l'ocupació té estudis secundaris, a Europa és el 45%. Per contra, si ens fixem en l'etapa terciària, estudis superiors, el 52% dels ocupats a Catalunya tenen estudis terciaris enfront del 41%. Llavors, què hem de fer? Canalitzar part d'aquests estudiants que van a la universitat cap a l'FP. Hem d'oferir trajectòries formatives atractives pels joves, aplicades i que atregui també el sector de la indústria talent jove, no? Que aquest és el segon repte. Com atraiem talent jove i dones en el sector de la indústria? Hi haurà en els propers anys un relleu generacional enorme, caldrà cobrir moltes posicions tècniques d'FP i tecnològiques també, en estudis STEM, no? Per tant, tenim el repte d'obrir, jo crec que hem d'obrir les fàbriques als joves perquè coneguin que les fàbriques avui per dins estan automatitzades, no estan brutes. Avui les indústries paguen bons salaris i en donen estabilitat. Estan a prop d'altres ciutats potser més petites on el nivell de vida és més avantatjós que les grans ciutats on es concentra la major part dels serveis. Per tant, jo crec que el que hem de fer és donar a conèixer a la indústria, als joves i a les dones, no? I si em permets, amb el tema de les dones, que aquest tema és tema que em preocupa i m'ocupa, aquí tenim el repte d'incorporar moltes més dones a la indústria, no? I jo crec que aquí hem de fer diverses coses, no? Per una banda, és veritat que hem de fomentar tot el que és la formació en STEM i en FPs, on la participació de les dones és baixa i a més no està augmentant, cosa que ens preocupa perquè s'estan fent moltes accions i no acabem de veure resultats. Però per altra banda també hem de millorar l'accés als polígons industrials. Hem de també millorar com fem els sistemes de selecció i de promoció en aquestes indústries amb una cultura molt masculina. També hem de veure com formem gestors i líders dins de les empreses per incorporar talent femení. És a dir, hi ha d'haver un canvi també de mentalitat i jo crec que aquí tenim un gran repte per endavant.
1: I tant.
3: És un grandíssim repte, eh? Jo crec que és un dels temes que més punyents ara que tenim a nivell empresarial, trobar aquest talent necessari i va per les vies que deia la Carme, no? Connectar el sistema educatiu i la indústria fomentant la FP i orientant aquestes vocacions de les dones, per suposat, però no només, cap a aquestes ocupacions industrials que, a més, ofereixen una ocupació de més qualitat, de menys temporalitat i de salaris més alts. Per tant, hem de fer molta pedagogia en aquest sentit.
0: Sí, de fet una miqueta, no sé, amb aquests números a nivell europeu, a nivell català segurament també,

0: Vaig, evidentment, el problema és que aquí arrosseguem, suposo, una inèrcia de poc sacrifici per part de la gent jove, doncs, que realment són els que ho veuen complicat, i jo això no hi posaré, que és molt complex, no? Amb el qual sí que és ensenyar, és obrir, és explicar-ho. Ja fa temps que s'hi treballa, i amb el tema d'estims amb les dones ja fa temps que s'hi treballa i ha anat pujant a poc a tant per cent, però en falta més, i que les noies joves a primària, surt de primària, perquè veus que són bones matemàtiques, que tecnològicament les veus, arriben a l'ESO i com que perden referents, no? I aquí sí que penso que és molt important que tenir referents amb talent femení, de dones tecnòlogues que ja estan treballant en temes d'indústria, que veure que realment, escolta'm això, si home i si dona, en aquest cas, és el talent de la persona que ve, no tens a veure una cosa amb l'altra des d'aquest punt de vista. No?
1: Bé, de fet, hi ha aquesta iniciativa del Consell de la Dona de la Zona Franca, que una mica el que vol fer és això, no? O sigui, crear aquests referents per a moltes dones que vulguin dedicar-se a la indústria. Però a més, després hi ha en matèria d'infraestructures, ja ho heu dit una mica abans, no? I el sòl industrial, molts polígons necessiten modernització i millor connexió, no? Quines actuacions creieu que haurien de ser prioritàries per millorar aquesta logística territorial a la indústria catalana?
0: Primer, la global, diguem-ho així, ja fa anys que es parla del corredor mediterrani, que seria un gran què, no? Acabar, el tenim acabat, perquè realment ens donaria molt d'aire a nivell industrial a Catalunya, que estem situats al mig, en certa manera, de tot plegat, no? També és veritat que es parla molt del tema de multimodal. Vull dir, un o altre hem d'aconseguir treure els tràilers de les carreteres i intentar, doncs, potenciar el tren, no? Evidentment, són obres costoses, són obres que no es fan en dos mesos, que a partir d'aquí també hi ha set recels des de territori, on es va parar aquesta estació, doncs, com a tal. Després, si ho anem acotant, clar, tenim 1.400 i pico polígons industrials a Catalunya, i també són molt diversos. I ara mateix la indústria que n'està venint, que es vol implantar o que vol créixer, requereix de gran parcel·la industrial. I els polígons, la majoria, es van crear en el seu moment per fer fora la indústria petita que hi havia al centre de les ciutats i poder anar cap al polígon, perquè són parcel·les de dimensions molt petites, en certa manera, no? Amb la qual sí que ens fa falta, i aquí sí que el Pacte Nacional sí que entra, amb aquest tema, des d'aquest punt de vista, d'intentar, doncs, obrir nou sòl industrial, però amb unes dimensions, i amb unes exigències, diguem-ho així, en tots els temes de connexió, i que faci falta, doncs, la indústria potent més tractora que ens pugui venir de fora, o el creixement de la nostra, sense tampoc oblidar, insisteixo, mai la que ja tenim, o sigui, aquí s'ha de compaginar una banda i l'altra. Sí que és veritat que els polígons en aquest cas és un dels temes normalment oblidats, perquè els polígons en el fons formen part d'un municipi, no? I moltes vegades els municipis són els primers que viuen d'esquena al mateix polígon industrial com a tal, no? Amb la qual cosa, aquí sí que penso que ara, sobretot el 26, després del tema del Pacte Nacional, que un dels punts segurament també serà, doncs, com avançar des d'aquest punt de vista, aquí cal una reflexió conjunta també, doncs, una altra vegada, doncs, amb agents socials, amb econòmics, amb municipis, de com enfocar aquest problema, perquè és un problema que ens afecta a tots, tot i que estiguin localitzats aquests polígons en un municipi concret, que moltes vegades, doncs, bueno, diguem que l'atenció que els hi presten, doncs, és relativament secundària amb altres inversions que puguin fer-ho.
1: Bé, hem d'anar acabant, però no volia deixar de preguntar-vos aquest tema d'aquest eix transversal institucional per simplificar, que ja ho dèiem abans, no? Els tràmits, millorar coordinació entre administracions. Aquesta és una demanda feta, no?, per a les administracions des de fa molt temps. Creieu que serà ara el moment veritable del canvi, que simplificarà la burocràcia administrativa, Carme?
2: A veure, jo crec que la simplificació de la burocràcia, no ho crec jo, ho diuen les empreses, és el principal problema que tenen avui. Si preguntes, el primer és la simplificació de la burocràcia i la millora de la qualitat normativa, el segon és la manca de talent, no? Llavors, el govern actual s'ha compromès a fer una ambiciosa reforma de l'administració pública, que té com un dels pilars fonamentals la simplificació administrativa, i em consta perquè he format part del grup d'experts de la CETRA i vam lliurar aquest mateix dilluns el document de les 50 propostes al president Illa, i moltes d'aquestes mesures estan ja en marxa, altres es posaran en marxa properament, no? Jo crec que hem de fer un plantejament també de fons, és a dir, no només simplificar el que ja existeix, perquè si anem creant més burocràcia, més control a mesura que es van creant noves lleis, al final no acabarem resolent el problema. Hi ha un canvi de mentalitat que hem d'anar fent, i és donar major confiança a l'empresa i als ciutadans, i després controls i supervisió, però no intentar controlar-ho tot, perquè això ens porta a aquesta situació de paràlisi, no? També tenim una finestreta única, ja la tenim, aquesta finestreta única, l'hem de potenciar. A partir d'aquesta finestreta única, aquí, que puguem fer tots els tràmits d'una empresa amb qualsevol administració, que puguem fer el seguiment d'on està el nostre tràmit, puguem saber que el termini es compleix que els terminis es compleixen, que a més no ens demanaran dades que ja té en poder la pròpia administració. És a dir, hi ha moltes coses a fer. Jo confio que també aprofitem la tecnologia que tenim ara al nostre abast, és a dir, la intel·ligència artificial, per poder fer també aquesta transformació que requereix l'administració i que puguem començar a veure fruits

0: properament.
1: De fet, és coincidir plenament, eh? Vull dir que òbviament, la creació, que jo també entenc que qualsevol govern que ha passat fins ara també tenia com a objectiu reduir la burocràcia. Perquè això ho he sentit mil vegades com un mantra de tot plegat. Eh? Sí que és veritat que ara mateix em sembla que hi ha una voluntat molt clara. Vale? De fet, la creació del CETRA ja és un pas molt important, penso, en aquest punt de vista. Aquí sí que l'OGE, l'Oficina de Gestió Empresarial, doncs, també aquesta finestreta única, doncs, clar, que no pot ser que tinguis que entrar, que demanin un paper que ja has entrat tres vegades a altres llocs. Dins de l'administració, amb la qual això evidentment aquí, i és veritat, van sortint normatives, van apareixent diferents exigències, diferents des d'aquest punt de vista, doncs, diferents burocràcies, que al final, ostres, ho tenim tot ara d'intel·ligència artificial, ara és fàcil de poder intentar tenir tot centralitzat, més o menys localitzat, i a partir d'aquí, bueno, intentar que la nostra empresa, la indústria, evidentment, sigui més fàcil, de si això feia això, em posaré aquí un any, dos anys, ostres, no pot ser, vull dir, aquí, i per un tema burocràtic, no és un tema que estem fent un projecte que hagin de no, és que estem fent un tema burocràtic, no? És això, evidentment, penso que ara sí que com a mínim hi ha una voluntat molt clara, falta veure on arribarem, que evidentment a vegades el que és on es vol arribar és on es pot arribar, no? Però bueno, si més no, avançarem, no?
2: Bé, tenim tots clars ja

0: A partir d'aquí crec que s'està treballant pel bon camí, que s'està consultant amb experts que en saben del tema i a partir d'aquí doncs un vot de confiança i a remar tots en aquesta direcció.
1: Totalment. Molt bé, doncs moltes gràcies, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots tres, molt interessant. Hem de veure com evoluciona i ens seguirem parlant en futures edicions. Fins la propera i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Xavier Roca, director general de Indústria de la Generalitat de Catalunya, Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i Pep García, president de la Unió Empresarial Intersectorial.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
1: I ja hem arribat al final del programa i m'acomiado amb una frase d'Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea. Els nostres majors èxits sempre han arribat quan hem estat valents. Treballa per alguna cosa perquè sigui bona, no només perquè tingui possibilitat d'èxit. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i a l'equip tècnic liderat per Roberta Tai, Fran Villar i l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us esperem la setmana vinent. Cuideu-vos molt.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: A tocar de Lloret de Mar, a només 5 minuts amb cotxe del centre, s'amaga una de les joies més especials de la Costa Brava, la platja de Sa Boadella.
6: Lluny de l'ambient més animat del municipi, aquest racó convida a desconnectar entre pins que gairebé arriben fins a la sorra i aigües cristal·lines.
5: El passeig per arribar-hi, envoltat de vegetació mediterrània, ja és tota una experiència. Un espai tranquil i ple d'encant que ens recorda que de vegades els tresors més bonics són també els més discrets.
4: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
7: Las 8 en Canarias, las 7.
8: En Onda Cero, los sábados y los domingos, Hello.
9: Arturo Tellez.
10: Hola, ¿cómo les va? En la crónica de incendios, atentos a los que están en nivel 2 y con desalojados. Uno en Niebla, Huelva, y otro en la Sierra de Engarcerán, en Castellón. En Ceuta sigue la revisión de cada menor que entró hace más de una semana en territorio español. Y tras las decisiones de Meloni, empiezan aquí los controles aleatorios en frontera para ciudadanos italianos. Amanece en España, en Arriondas, donde estaremos en breve para hablar del descenso del Sella, 17 grados ahora. En Don Benito, 22. Tortosa, 24. Úbeda, 27. Llueve ahora en el Principado de Asturias y en el oeste de Castilla y León. En general, la mitad norte peninsular tiene previsión de chubascos y tormentas, más puntualmente en el sureste interior también. Hay algunas máximas del día para fijarnos en cómo va a ser de calor esta jornada. Almería, 31 grados de máxima, Lugo, 32, Ávila y Santa Cruz de Tenerife, 33, Palma, 38, Toledo, 39. Hay un lugar donde la mínima ronda los 170 bajo cero y la máxima los 130 positivos.

0: Onda Cero, los sábados y los domingos, Hello.
1: Arturo Téllez.
2: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
5: La Maldita y Onda Cero Podcast presentan...
6: Malas decisiones.
7: Miranda, escúchame bien. Nos estás poniendo en peligro a todos.
8: Es que no es así. Tess cambió. No es la inteligencia artificial que controlaba a Raquel. Ella se liberó para ser independiente y para desarrollar su propio punto de vista. Llevo meses teniendo un vínculo con ella. Yo ya sé cómo piensa.
7: No sabes cómo piensa, solo sabes cómo habla.
9: Malas decisiones. Tercera temporada. Con Carla Díaz, Luis Tosar y la participación especial de Carlos González.
10: Una producción de La Maldita y Onda Cero Podcast. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
11: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
12: I per això ens visiten aquí a l'estudi aquests estudiants de segon d'ESO de l'Institut Manel Carrasco. Són el Pau Álvarez, el Carlos Valverde, la Carla Gaig i l'Helena Lukiachenko. Què tal, nois, noies? Bon dia.
13: Bé, molt bé.
12: Bueno, amb el teu permís començo amb ells, perquè m'agradaria saber si sou lectors o lectores habituals i què us ha semblat el llibre. Qui vol començar? Qui trenca el gel?
13: Començo jo, sóc el Carlos Valverde, i a mi el llibre, sincerament, m'ha semblat molt interessant, amb algunes sorpreses i... amb molts secrets, com ja diu el títol, i a mi m'ha semblat molt interessant i molt divertit.
12: Pau, què t'ha semblat a tu?
14: M'ha semblat que aquest llibre té bastants com gis de guió i llavors t'he enganxat bastant de temps. Per exemple, jo vaig estar com una tarda sencera sense parar de llegir perquè és com que vols saber-ne més. Sí que hi ha molts secrets, com diu el títol, i jo el recomanaria bastant.
15: Jo, la veritat, el recomano per qualsevol persona perquè la veritat t'enganxa molt.
12: Parla tu què?
15: Que, bueno, un cop estàs llegint t'enganxes i no pots parar.
12: Clar, no sé si aquest llibre us ha servit per identificar les eines necessàries per informar-vos de forma correcta, avui que està tan de moda això de les fake news.
15: Sí que ha servit. O sigui, el problema no és la tecnologia, sinó l'educació i cultura, per exemple.
12: Totalment.
15: Ara, doncs, mires una notícia i no és com un hàbit de mirar diferents notícies, contrastar la informació... La desinformació sempre ha existit des de molts anys.
12: Totalment.
11: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
16: Onda Cero.

0: geniales y acompañáis mucho, pero no tan solo acompañáis, sino que enseñáis, que eso es muy importante. Es decir, escucharos cada día es aprender algo nuevo.
1: Sou el millor, un gran equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients, i solament us puc donar gràcies.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Que tingueu un bon estiu.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya
3: Cero. Radio Estadio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, d'història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: I és que tenim ganes de passar-ho bé, tenim ganes de fer tertúlia amb els nostres tribuneros, que ja sabeu que són l'equip titular, eh? I de fet també és l'equip suplent, perquè és l'únic equip que tenim, que és el Sergi Forcel i el Marc Gelabert. Vinga! Som-hi!
1: Monta tanto, no?
0: Se me junten los guiones. Ai, com esteu?
1: Aquí falta un poc de sponsor, por
0: sí,
1: favor.
0: Sí, això sí, els sponsors, sí que els diem bé.
1: A ver, ¿quién nos tiene que decir un mensaje de voz? L'audiència,
0: sí.
1: Al qualsevol aspecte.
0: Sí, dir, sí, sí. En qualsevol empenta, sí.
1: No necessito qualsevol cosa.
0: Tu necessites dubtes, coses, eh?
1: Dubtes perquè som... Ja saps el que som, cronistes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Cronistes? Ah, sí? Tronistes?
0: Són tronistes del treno. I cronistes, efectivament... I crooners també, podríeu fer com el Frank Sinatra, d'anar cantant cançons, això de...
2: A mi em diuen que soc boomer, que no sé què vol dir,
0: sí, això
2: que
0: menjava sí.
2: Xiclets d'aquells, no?
0: Sí, senyor.
2: Que menjava
0: sí, senyor.
2: Xiclets boomer, no?
0: Sí, senyor. Boomer ve d'això, ve de menjar xiclets, sí, sí, sí.
1: Sí, és el boomer, boomer.
0: Sí,
1: senyor. Boomer.
0: Us en recordeu del Bubalú, aquell que tenia líquid per dins? Quina...
2: Oh, que bo aquell.
0: Que sí, bo, sí, eh? Sí, sí. Quines porqueries sí. Menjàvem, eh?
2: Ja no es fan porqueries com aquestes.
0: No, no, és que quin sentit
1: ay,
0: tenia?
1: Ay, por dentro. Buf, a mi los bombones esos con líquido me digo, me tiran bombones, ¿esto qué es?
2: No son bombones amb líquido, son amb licor, Sergi, ya disimulo.
0: Sí.
1: Me sale un moncherrí dentro.
0: Un moncherrí.
1: Petitcherrí.
0: Sí, un petitcherrí d'aquests.
1: Un pato suí. Digo, madre mía, un pato cherrí dentro. Oh, y me sale líquido, digo, estará caducado.
0: Digo, ha salido líquido, eso no debe ser bueno, ¿no? Si surt líquid. Home, el que passa és que aquest líquid, carai, puja una mica, eh? Va, són forts alguns d'aquests, eh? Que sempre hi ha en aquests dinars i sopars.
2: Són mentolats,
0: sí. Són com el porreo menta, diguem-ne, però amb bombó, eh? Hauríem de fer alguns d'aquests que... Sí, sí, bueno. Oh,
1: vols dir que això no és líquid sinovial?
0: No. Escolta'm, igual que hi havia l'After Eight... que era allò de xocolata i menta, pues podria ser porre o menta en lloc de xocolata i menta, en lloc d'After 8 li hauríem de dir After 12, no? Potser.
2: Només el podies menjar després de les 8.
0: És com els sí. Gremlins, que només podies sí. menjar, o al revés, no podies menjar a partir de determinada hora. Bueno, escolteu, de coses que arriben a aquestes festes, ens arriba la tercera pel·lícula d'Avatar. Vosaltres sou molt d'Avatar? L'heu vist gaires cops? La 1, la 2?
2: Jo sóc més de badar.
0: De badar, eh? Sí, tu ets més d'anar a badar, eh? Què farem aquesta tarda? Anar

0: Abadà, eh? I... O d'Abadà Abadà, que també.
1: Això d'Abadà a mi em sona que la vamos a liar, no? De,
0: sí, sí. Se va a matar una, bueno, que no sabe ni dónde se ha metido.
1: Vamos a matar, venga, esta tarde a matar. I eso.
0: Doncs el tema... Abadà,
1: sí, una peli.
0: El tema és que...
1: De los pitufos.
0: Sí, no? De los pitufos. Sí, hermano, los pitufos, sí, una mica crescudets, eh?
2: Sí. Els, jo, digue...
0: No n'ha vist cap al no. Mar, que és fort això, no, no. Eh? Bueno, doncs mira, et pots, ja, posar, et pots posar al dia ara, perquè penes duren una barbaritat cada una de les pel·lícules, i això és el tema que us volia treure aquesta setmana, perquè aquesta pel·lícula, la tercera...
1: La pel·lícula va ser molt sonada, vull dir... Sí. Aquesta pel·lícula s'ha d'anar amb la nòvia. Jo crec que vaig anar amb la nòvia, però no, no recordo amb quina.
0: Amb quina. Aquest és el tema. Que dius que...
2: A la 1, a cada una amb una diferent, no?
0: Jo crec que sí.
2: A la 2 amb la...
0: Passa tant de temps d'una...
1: Sí.
0: Sí, d'1. Passa tant de temps d'una a l'altra que és perfectament possible que us hagi succeït això a més d'un oient, perquè, clar, han passat molts, molts anys de cada una d'elles, i el problema que jo veig, a mida ens anem fent grans, per això és un missatge a tots els oients, en aquest cas més masculins del nostre programa, que és que a mida et vas fent gran la bufeta, anem a dir que no aguanta igual tanta estona, saps? Sense anar... Allò al lavabo. Doncs la pel·lícula dura 3 hores, 3 hores 17 minuts.
1: És que si vas al cinema...
2: Sí. I quan hi vas, que et donen? Una caixa de crispetes, un litro i mig de Coca-Cola o de beguda i un urinal, no?
0: Un urinal o uns bolquers. Tu pots triar, pot ser team bolquers o teams urinal. Sí. És que clar, és que no hi ha un altre. O sigui, estem parlant de 3 hores 17 minuts.
1: A mi m'agrada... El porrón.
0: Ah, o sigui, estaries a favor d'introduir el porró als cinemes? I que vagis, i que es vagi passant?
1: Allò, en els sitios estos de las crosas, saps?
0: Sí.
1: Però si no te puedes levantar a fer pipi,
0: sí,
1: pues enxupas allà a la manguera.
0: Val.
1: I ja està, el porrón.
0: El porrón.
1: Bueno, el meu pare li deia el porrón.
0: Sí. Sí, dependrà. O sigui, seria com un sistema de manguera, no? Un sistema, anava a dir de succió, però es pot entendre malament. És a dir, un sistema de... Sí, de manguera en el que tu directament...
2: Però ja són per cinemes especials.
0: Sí, home, ha de ser un cinema una mica i tan especial, ja t'ho diré jo. Llavors, tu, diguem, fas servir el tema manguera i ja està, no?
2: Sí.
0: I tot això va uns baixants, no? Com si haguéssim
2: vols. Sí, sí. Hi ha cinemes que és perquè faci servir la manguera.
0: Sí, exactament, sí. Però fan, sí, un altre tipus de pel·lícules.
2: Són d'aquests de la xarxa X, no?
0: Exactament, exactament. No, el títol exactament no és Avatar, no. Sí.
1: És que ara mateix fan aquests remakes.
0: Sí, senyor.
1: Quan abans,
0: sí, senyor. Sí,
1: senyor. Les pel·lícules Elm Street,
0: sí,
1: any 84.
0: Sí.
1: Segunda parte, 85.
0: Sí.
1: Tercera parte, 87.
0: Sí.
1: Cuarta, 88. Venga, va, tot seguido, venga, va.
0: Sí.
1: Clar, ja no, ja no estaves.
0: Sí, sí.
1: Ara què?
0: Ah, no, ara fan remakes. Les tornen a fer.
1: Mare meva. Home. I amb altres personatges. I però això què és?
0: Sí, sí. Bueno, jo sóc més de... Ara, més que de pesadilla en el Maestrit, jo sóc de quesadilla en el Maestrit, saps? M'agrada més anar a un restaurant d'aquests mexicans i fer-me una quesadilla, sí, d'aquestes en el Maestrit, jo no, la veig.
2: Però el Maestrit no era el dels teleñecos?
0: Sí, senyor.
1: No. Perquè no es deia Sésame Street.
0: Sésame Street o Elmo, es deia un d'ells, no sé, alguna cosa. Podríem fer remakes d'algunes d'aquestes, però que no durin tant, que no durin 3 hores 17, perquè no ho aguantarem, això. Com aguantes 3 hores 17? És que, a més, amb l'afegit aquest del que dèieu, no? Que si a sobre vas a un lloc on tens crispetes que et donen set i que veus més. Per tant, si veus més líquid de l'habitual, doncs també és normal que... Doncs que hagis d'anar més sovint a visitar el senyor Roca. Llavors, clar, no ho sé, 3 hores 17 a mi em sembla molt. I més veient que tots estan blaus. Igual tots estan blaus a la pel·lícula d'aguantar-se tanta estona. Saps què vull dir?
2: Mira, és un tipus de problema respiratori, eh?
0: Sí, sí, problema respiratori o...
1: Vaya història.
0: Què passa?
1: Diuen...
0: Què passa, Sergi?
1: S'està posant de moda los remakes.
0: Los remakes, sí.
1: Però en curtmetratge.
0: Ah, m'agrada la idea. M'agrada la idea. O sigui, fer una versió més reduïda, perquè clar, ara el jovent de seguida es cansa.
1: Plan, diuen, va. I encima guanyen, vamos, més diners.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, que és una versió...

0: per això TikTok.
1: Per això TikTok de les pel·lícules. Estaria bé això. Sí. Estaria bé.
0: 20 segons, 30 segons.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja està.
1: Sí, sí. Sí, sí. La de...
0: Perquè és el màxim que poden aguantar els joves ara, veient alguna
1: cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Ja perden la concentració.
1: És qüestió d'anar més al gra. Per exemple, quan el Luke es troba a l'Obi-Wan, a l'Obi-Wan ja li diu, mira,

0: Saps què vull dir? Que no l'he vist venir. Però bueno, escolta'm una cosa, més pel·lícules que podríem reduir. Lo que el viento se llevó es pot fer més curta?
1: També.
0: Perquè clar, que ja durava molt, sí. Tenia fins i tot un intermedio. No sé com es podria fer més curta.
1: Sí. Bueno, a mi aquestes pel·lícules també, m'haig de dir que si vaig al cinema,
0: sí.
1: Procuro anar-hi, si les fan a l'estiu, allò, el remake que la fan a l'estiu, hi vaig,
0: clar.
1: Perquè hi ha aire condicionat.
0: A l'aire condicionat, sí. Sí, sí.
1: I faig la migdiada, una migdiada d'aquestes de 3 hores, que està bé.
0: Sí, sí, que abans, quan feien allò de la doble sessió, perquè fa anys, els cinemes, sobretot d'estiu, feien doble sessió. Tu pagaves una entrada i veies dues pel·lícules.
2: Ui, la doble sessió. Me volvía loco. Yo... Me encantaba ir al cine por eso, porque me podía estar allá.
0: O claro, sea, toda la tarde.
2: Era brutal. Lo del que el viento se llevó.
0: Sí.
2: En el remake.
0: Sí, en el remake de lo que el viento se llevó. ¿Es, el viento ya se lo llevó o con bajo?
2: Cortometraje.
0: Sí.
2: Tiene que salir la pastanaga.
0: ¿Una pastanaga?
2: La pasta, sí, porque la imagen de la pastanaga, o no sale con la pastanaga.
0: No ho sé, que nunca volverá a pasar hambre, dius. Bueno, es la versión vegana, ¿no? Igual, que vegana mucho con el tiempo, que esta película. Porque, claro, va.
2: Bueno, sale con un chorizo.
1: Pots fer una segona part que sigui lo que el viento no se llevó.
0: Lo que el viento no se llevó, yo la volia. Perquè alguna cosa devia quedar, saps què vull dir? O sigui, al final dius, vale, sí, d'acord, tots sabem lo que el viento se llevó, però ningú sap lo que el viento no se llevó. Jo aquesta pel·lícula la veuria, em sembla interessant. Per què no s'ha plantejat fins ara aquest gran misteri? És comparable a Les cares de Belmez o a qui va construir les piràmides. Què és lo que el viento no se llevó? Home, pues jo la veuria.
2: Els combriaires?
0: Clar, no ho sé.
2: Gent que no sabia què trobar?
0: Clar, sí, sí. Ah. Bueno, escolta, haurem d'estar...
2: Malhechores y bandidos.
0: Sí, malhechores y bandidos. Si tu dius que una pel·lícula té malhechores y bandidos, ja és antiga, eh? Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, i... Això que deia... jo recordo la meva àvia que deia, diu... Jo un cop vaig anar una perquè pensava que en feien tres de pel·lícules, perquè deia, feien, jo què sé, Lo que el viento se llevó, Con la muerte de los telones y Con aire acondicionado. I es pensava que Aire acondicionado era una altra pel·lícula, també, perquè, clar, llavors no sempre els cinemes tenien aire acondicionado, carai, però quan el tens, a l'estiu va molt bé. Tot i que algú s'ha deixat l'aire acondicionat obert, et diria, perquè està fent una rasca aquests dies... Sí, de cuidado, sí, sí. Com ho porteu per Mediona, això? Marc, com està el fred
1: també,
0: per allà?
1: També, bueno, bé, ens conservem molt bé, el fred conserva.
0: Teniu una pell tots, eh?
1: Sí, sí, estem molt joves, a part sí. De joves, jo ara quan vaig a comprar coses ja no les poso a la nevera, les poso fora al jardí directament.
0: Sí, senyor.
1: Que fa
0: sí,
1: més fred, està més fredes que la nevera.
0: O sigui, us sí. Fiqueu dins de la nevera per estar calentons,
1: per estar una
0: no?
1: Una mica més calentet,
0: sí. Senyor, sí, senyor. Sí, sí. Això passa quan fa aquest fred.
2: O també. Sí.
0: Segons la teoria que ens ha recordat el Marc, de que el fred rejuvenece, ves que no hagis de fer, els que estan fent segon curs, no hagin de fer primer de cop i volta. Perquè els tinguis més joves, saps? Llavors, en lloc de literal, sí, bueno, que diguin altres coses, saps?
1: De fet, molts dels que fan segon haurien d'estar fent primària encara.
0: Sí, o P3,
1: no, hi ha conceptes que encara no
0: sí,
1: els han quedat bé.
0: Sí, hi ha coses que de P4 que encara no tenen prou clares, eh? Sí, sí, això passa molt. A mi, jo de P4, el que hauria de repetir és en allò de no sortir-me de la línia. El dibuixar, el pintar amb els colors... A mí yo me sí.
2: De conducir el coche.
0: Sí, bueno, conducir...
2: La moto és lo de la línia.
0: No, això encara, quan has de renovar el carnet, que et fan allò de que no surti de la línia, encara. Però jo, lo de pintar amb color, sempre em sortia de la... Sempre em sortia de la
2: sí,
0: línia.
2: Sí, allò de comprar. Aquest dia s'ha de comprar. Quan vas a comprar, doncs hi ha... bueno, això, màquines.
0: Hi ha màquines?
2: Ens queixem de què, no? Ai, és que hi ha màquines, perquè clar, la gent va allà. Entrades, sortides,
0: sí.
2: Pagaments,
0: sí.
2: Amb targetes.
0: Sí.
2: Hi ha gent, vamos, super mega master que paga amb el mòbil, saps?
0: Sí, sí,
2: i
0: sí.
2: Després,
0: sí.
2: Clar, a mi el que m'agrada és meter la targeta.
0: Tu ets de ficar la targeta.
2: I apretar-lo un botoncito.
0: Sí.
2: Sí, perquè, clar, ja no demanen, vamos, no hi ha, ni el número. És si veritat. Vas allà amb la targeta, pa, pa, venga. Ni el número et demanen, vull dir, sí. A tota castanya, no?
0: A tota. Té raó això que diu el...
2: Si vas,

0: Sí.
1: Págale, y le doy yo un billete, 4,85.
0: Sí.
1: Billete de 50.
0: Sí.
1: 95 céntimos. Bah, aquello se para.
0: Aquello es para el mundo. Si te da tornacambios,
1: que,
0: para el mundo.
1: Ostras, la maquinita esta no tiene el cuenta kilómetros.
0: Cuenta kilómetros. Sí.
1: Y la cuba que es monta ya, sí. Que este, y me devuelve 20 céntimos, le digo, ¿dónos deu, dons?
0: Sí, diu, uy, ya las liat. Diu, ¿por qué me vas a dar 10 si tengo que devolverte yo? Sí, ya las liat en el d'això. Però escolta, això que dius...
1: Podria haver dit aquella frase que a mi m'agrada, que, bueno, ja m'ho pagaràs un altre dia.
0: Sí, aquesta frase és mítica, és com el que jo ja t'aviso. Però Sergi, en qualsevol cas, això que dius és molt cert, que abans... O sigui, els primers anys i durant molts anys de l'ús de la targeta, primer et demanaven el DNI per assegurar que qui pagava era realment...
1: El DNI?
0: Sí, sí. Et demanaven el DNI per saber que qui pagava amb aquella targeta era el titular de la cuenta. Ara tu pots...
2: Ara els és igual, mentre els hi arribi el cobrament...
0: Exacte.
2: Els és igual.
0: Ara els és igual. Tu pots ficar una que es digui Gumercilda a la targeta, que pagues igual, encara que no siguis tu ni el titular ni la línia. Amb la qual, clar, abans si ens robaven la targeta estaves tranquil, perquè dius, bueno, a no ser que es digui igual que jo... La persona que...
2: El problema el tens quan compres algo que és car i sí. Llavors et demanen el PIN.
0: Sí, senyor. El PIN, sí, senyor. Pollo. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Que, clar, dius, hòstia, el PIN. Que ara, entre que cada cosa que tens ara et demanen, que si la contrasenya, sí. Que si el PIN, que si no sé quantos, sí. Jo ja tinc un...
0: Dientes de dragón. Escames de...
1: No és un programa d'això de les contrasenyes, sí. Perquè, madre mía.
0: No, és un merder.
1: No és un programa d'això.
2: No, jo abans tenia una... O sigui, abans tenia allò, una guia amb els telèfons de la gent i les adreces, sí, de la gent. Ara necessito, sí, una guia només de contrasenyes,
0: de passwords
2: i usuaris...
0: Sí, perquè et diuen, no, que no sigui el mateix en tots. Jo dic, bueno, és que clar, però el problema és meu després de recordar-los. És que diuen, no, però no els anoteu en una llibreta, perquè si us prenen la llibreta... Mira, si em pren la llibreta ja que m'ho tregui tot, perquè al final, sí, si no ho tinc anotat, no em puc recordar tot.
1: Que sacamos de suscripción, sí. Si no consigue renovar, ¿qué contraseña meto?
0: Sí, ¿cuál quieres? Sí, sí, sí.
2: No, llavors em poses una i diuen, no, fa, aquesta ja està agafada.
0: Sí, exacte.
2: O no, aquesta és massa curta. Sí. O aquesta no, que sí, li falta un punt, un número, sí, o no sé què.
0: Sí, necessita posar en el d'això, majúscules, minúscules, números, símbolos especiales.
2: Sí, la real quadrada, sí, no sé què.
0: Escames, sí, de dragón, sangre de una virgen. Bueno, escolti, saps? Pómulos de pétalos de una flor que ja no existe. Escolti, no m'ho posi tan difícil, perquè al final qui no se sabrà el password sóc jo. O sigui, ja no els que me la vulguin prendre. O sigui, quasi demanaré a algú que me l'aprengui perquè m'expliqui quin és el password al final. Perquè ho fan.
1: És que això és una nova... creant empleo.
0: És una empresa interessant, aquesta,
1: Sí. Algú, sí, perquè faci aquestes coses per tu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, no, una empresa de creació de contrasenyes i usuaris. No?
0: O hackeo solidario.
2: Sí, també.
0: O sigui, que et hackegen el compte per tornar-te'l. O sigui, perquè t'has oblidat de la teva contrasenya. Això estaria bé.
1: Hackeo mola también, porque suena como, venga, vamos a este hackeo.
0: Sí.
1: Venga, hackeo.
0: Hackeo consciente o hackeo de emergencia.
1: Esto es lo que hemos quedado en el 8.
0: Sí. Hackeo mates, podría decir también, ¿no? Hackeo mate.
1: Pero no ponen música para intentar el hackeo.
0: No, home, doncs aquí hi ha un negoci, eh? Dic, mira, escolti, el truco perquè necessito que em hackegi el compte. Diu, que per què diu? No, clar, és que no me'n recordo del password, a veure si vostè sí. Clar, tu imagina't, no?
2: A veure si me'l troba, no?
0: A veure si me'l sap trobar.
2: Recuperador de contrasenya.
0: Sí, és com una endevinalla. Va, aviam si l'endevines. I amb això, sí, tires.
2: Hi ha moltes d'aquestes que et diuen, i posi aquí una pregunta, contesti la pregunta, sí, quina era la seva, no sé què, no sé quant.
0: Sí.
2: I quan no te'n recordes, hòstia, ja no me'n recordo ni de la pregunta.
0: Que en principi eren preguntes senzilles, com el nom de la teva mascota, com tal, però i tal com està la gent avui dia, si li preguntes el nom de la teva parella, ja no es recupera, clar, no recuperes el password. A la gent li dura tan poc. Clar, a la

0: Te vol dir jo, diu, diu ha introduït tres errònies.
1: El que sí és, ja, difícil, a veces te baila un número.
0: Sí, sí, aquí te baila todo. Aquí te... Entonces, ¿qué me vas a bailar? Clar, tu imagina't que estàs amb la teva parella actual, la d'aquesta setmana, diguem, no? I estàs allò... Ai, que no me'n recordo. Diu, mira, contesta la pregunta de seguretat. Diu, qual és l'amor de tu vida? Diu, carai, ja l'hem liat, saps què vull dir? Perquè, clar, què poses, no?
2: Aquí m'hi vaig apuntar fa uns quants anys, sí, i no eres tu.
0: Passa palabra, no, diu, uns quants anys, però si et vas apuntar fa un mes. Diu, bueno, ja, però això ha anat així. Clar, t'ho he imaginat com va el tema.
1: En fi... Una pregunta, bueno, sí, el tema, oi? És que no me'n recordo.
0: El tema era abaratar 3. Abaratar 3. Com hacer más barato todo el precio. Bueno, escolta.
2: Jo em sembla que en lloc d'abatar em posaré els barrufets, que són blaus i m'agraden més.
0: Els barrufets. Que això sí que era un misteri, eh? Com només hi havia la barrufeta.
1: Com es deien aquells, los gamosinos o los...
0: Els gamosinos. Quins, els patufets?
1: Los lunis
0: al sol estarem. Bueno, escolta, va.
1: Els teletubbies,
0: ah, vale, sí, els telelunis podia estar bé, seria una barreja de los lunis i els... Sí, i els bububobs també. Escolta'm una cosa, bueno...
2: I aquells que explicaven la història, com es deien aquells que explicaven la història?
0: Eres una vez, no?
2: Eres una vez
0: la vida i eres una vez la història, que sortia aquell rellotge amb braços que anava marcant quin any era, perquè si no anaves una mica perdut, no? Bueno, pues escolta,
1: no de color com los Simpsons, clar.
0: No, clar, los Simpsons és tot groc perquè estan malalts. Escolta'm una cosa, penseu més formes per la setmana que ve, us poso de deures pensar més fórmules per com recordar els passwords, que les contrasenyes, que m'ha semblat interessant aquest tema, però ara no tenim més temps. La setmana que ve...
2: Els oients també es poden ajudar,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, perquè... sí. No que no ens diguin el seu password, vull dir que ens diguin mètodes que fan servir per recordar el password. I aquí ho comentarem al programa amb en Marc Gelabert i en Sergi Purcell.
3: I per anunciar-los.

0: cordeu-vos els cinturons perquè venen turbulències. I és que som a l'any 1980 i la pista d'aterratge està a punt de rebre Airplane. Aterriza como puedas. Va enlairar-se als cinemes com un Boeing amb turbo i sense frens, dirigida pel trio Zucker Abrahams. Zucker, coneguts com a Zaz, aquesta pel·lícula és una paròdia descarada de les tragèdies aèries dels 50 i 60, especialment de Zero Hour del 57, de la qual agafa diàlegs sencers i els gira fins a deixar-los irreconeixibles. La trama? Un expilot de guerra traumatitzat, en Robert Hayes, que no pot veure un avió sense suar. Una hostessa amb qui té un passat, la Julie Haggerty. Un metge boig, en Leslie Nielsen. Un nen malalt que ha de ser traslladat urgentment. I un avió ple de passatgers que van de tot menys bé. Una monja, un malalt de cor, un paio que es pensa que és Ethel Merman i un pilot automàtic inflable que es diu Otto i sembla tret d'una botiga de bromes.
1: ¿Quiere depositar sus objetos de metal aquí, por favor?
2: ¡Taxi!
3: Vuelvo enseguida.
4: ¡Eh, Larry! ¿Dónde está la escalera de carga?
5: ¡La escalera! ¡Allí, junto al equipaje!
3: Elaine, tengo que hablar contigo.
6: No quiero discutir más contigo, por favor.
3: Te prometo que cambiaré.
6: Demasiado tarde, Ted. Cuando llegue a Chicago, me he propuesto comenzar una nueva vida.
3: Deme un pasaje para Chicago.
6: Tenemos visita.
3: ¿Habías estado antes en una cabina?
6: No, señor. En mi vida había estado en un avión.
3: ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? ¿Has estado alguna vez en una prisión turca?
6: ¿Qué le ocurre? Oh, mi estómago. Lamento tener que despertarles, pero estoy buscando un médico entre los pasajeros. Azafata, el señor que está a mi lado creo que es médico. Señor, disculpe, señor, lamento despertarle. ¿Es usted médico?
0: Amb un pressupost ridículament baix d'uns 3,5 milions de dòlars i rodada en només 34 dies, Aterriza como puedas va ser una bogeria que Paramount va acceptar gairebé per caritat. Els Zaz, que venien de fer teatre d'humor absurd a Kentucky, van omplir el guió de gags visuals, de jocs de paraules, de cameos absurds i de referències a pel·lícules com Airport, Saturday Night Fever o fins i tot From Here to Eternity. I sobretot van contractar actors seriosos, Leslie Nielsen, Peter Graves, Robert Stack, Lloyd Bridges, perquè diguessin les barbaritats més grosses amb cara de pòquer. El resultat? Una comèdia que avui segueix sent considerada per molts la més divertida de la història del cinema. El rodatge va ser un caos, però organitzat. Van llogar el mateix decorat d'avió que s'havia fet servir a Airport 1975. El van pintar de nou i el van sacsejar, girar i il·luminar de totes les maneres possibles. Els Zaz dirigien a tres càmeres alhora per no perdre cap reacció espontània. I segons Squire i Sense Cine, molts gags ni tan sols estaven al guió. Simplement deixaven els actors improvisar i després triaven el millor. El pobre Robert Hayes va haver de repetir l'escena del flashback de discoteca tantes vegades que va acabar amb les cames tremolant de tant ballar el Stayin' Alive amb cara de trauma.
6: No puedo soportarlo. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí.
7: Que se intente dominarse.
3: Azafata, por favor, yo cuidaré de ella.
6: Quiero salir de aquí.
3: ¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. ¡Domínese, domínese! ¡Cálmese!
7: Todo me llaman por teléfono.
6: ¡Quiero salir de aquí!
7: Todo se arreglará. ¡Por favor! ¡Intente dominarse!
3: Por favor, déjeme.

0: Hi ha una anècdota mítica, i és que Leslie Nielsen, que fins aleshores era conegut per papers dramàtics, seriosos, va arribar al plató pensant-se que feia una paròdia elegant. Quan va llegir la frase "Surely you can't be serious?" Segurament no pot ser seriós. I la resposta "I'm serious and don't call me Shirley", soc seriós i no me'n diguis Shirley, va dubtar si ho deia de debò. Els as li van ensenyar el to. Digues-ho amb la cara més seriosa del món. Nielsen va entendre l'antijoc que hi havia darrere i es va convertir en el rei del deadpan. Aquell dia va néixer el Leslie Nielsen còmic, que després faria The Naked Gun i ens regalaria anys de riures. Una altra perla és que Peter Graves, el capità Clarence Over, va estar a punt d'abandonar el rodatge quan va llegir les seves línies amb el nen. "Joey, t'agrada mirar gladiadors? I has vist mai un home gran despullat?" En Graves va trucar al seu agent dient que allò era pornografia infantil. Els Zaz el van convèncer que era humor absurd i Graves va acabar fent el paper amb una cara tan seriosa que encara avui fa plorar de riure. Parlant del nen, el petit Chad Everett va improvisar la frase "M'agrada el cafè amb llet" quan Graves li pregunta si li agrada el cafè, i els Zaz ho van deixar perquè era perfecte. Kareem Abdul-Jabbar, que fa de copilot, del copilot Roger Murdoch, va acceptar el paper per $30,000 i amb la condició que li deixessin portar les seves ulleres protectores de joc. Durant el rodatge es va passar hores dins del decorat suant com un pollastre, però va aguantar estoicament fins que un nen extra li va dir "Papa, aquest senyor és molt alt". Kareem va contestar amb el seu to profund "Jo sóc Kareem Abdul-Jabbar i el nen, no, tu ets el copilot Murdoch". Evidentment, tothom al plató va acabar rient.
1: Randy, ¿se encuentra bien?
2: Oh, doctor Rumack, estoy asustada. Nunca lo había estado tanto. Solo tengo 26 años y además no me he casado.
1: No se preocupe, Randy. Saldremos de esta.
3: Doctor Rumack, ¿tiene idea de cuándo aterrizaremos?
1: Muy pronto. ¿Cómo se siente usted?
3: La verdad, nunca había estado tan asustada. Pero por lo menos tengo marido.
0: No ens oblidem de Barbara Billingsley, la mare de Leave It or Beaver, que fa de la senyora que parla Jiva. Els Zaz la van contractar precisament perquè fos la persona més improbable del món dient "Sham don't want no help, Sham don't get the help". Alguna cosa així, eh? I és que Billingsley va prendre el diàleg fonèticament i ho va clavar en una sola presa. L'escena del pet de càmera és un pet real gravat per un tècnic de so. Els Zaz van insistir que havia de ser autèntic i van fer diverses preses fins a aconseguir un pet perfecte. Airplane, o com es va traduir en castellà, Aterriza como puedas, es va estrenar el 2 de juliol del 1980 als Estats Units i va ser un èxit immediat. Va recaptar més de 83 milions de dòlars només als Estats Units i més de 170 a tot el món, amb un pressupost de 3,5 milions. Va ser la tercera pel·lícula més taquillera de l'any, només per darrere de The Empire Strikes Back i 9 to 5. La crítica va quedar bocabadada. Gene Siskel i Roger Ebert li van donar dos polzes amunt i la van incloure entre les millors comèdies de la història. El diari El Periódico recorda que molts crítics van dir que era una comèdia perfecta, sense ni tan sols un segon perdut.
4: ¿Qué es lo que pasa? Tenemos derecho a saber la verdad. Está bien, seré sincero con ustedes. Lo importante es conservar la calma. No hay motivo para asustarse. Cierto que uno de los tripulantes está enfermo, pero no es de cuidado. Y los otros dos pilotos están perfectamente en la cabina pilotando el avión, disfrutando de su agradable y fácil trabajo.
5: Tú encárgate de la radio y no pierdas de vista el testigo del motor número 3. Se calienta demasiado.
0: A Espanya va ser un fenomen absolut. La traducció literal i genial de "Don't call me Shirley" com a "No em diguis Shirley" es va convertir en expressió popular. La pel·lícula va guanyar 0 Oscars perquè l'acadèmia no sabia on posar-la, però va ser nominada al BAFTA i al Globus d'Or a millor pel·lícula musical o comèdia i va guanyar el Writers Guild of America al millor guió adaptat, tot i ser una paròdia. I ara anem amb tota una bateria d'anècdotes. I és que, per exemple, els Zaz van comprar els drets de Zero

0: Hour per només $2,500 per poder utilitzar diàlegs literals com, per exemple, la vida de tots els que estan a bord depèn d'una sola cosa: trobar algú allà darrere que no només sàpiga pilotar aquest avió, sinó que, a més, no hagi sopat peix. D'altra banda, el pilot automàtic inflable, Otto, va ser idea de Jerry Zucker quan va veure un ninot sexual en una botiga. Van comprar-lo, li van posar una gorra i el van batejar com a Otto. Encara existeix i està guardat en un magatzem dels Zas. Stephen Stacker, Johnny, a la pel·lícula, improvisava gairebé totes les seves línies. Els Zas li donaven llibertat total i després triaven les més boges. La seva frase, "Què n'opines d'això?", mentre ensenyava trossos de motor, és 100% improvisada. L'escena de la dona histèrica a qui fan cops amb guants de boxe, amb llibres, amb destrals, va ser idea d'última hora. Van provar amb tot el que tenien al magatzem i van deixar la seqüència tal qual va sortir. I la famosa frase, "Sembla que he triat un mal dia per deixar de fumar", i les variants, amb olor a cola, prendre heroïna, etc, etc, etc, van ser idea de Lloyd Bridges, que va improvisar la primera, i els Zas van afegir-ne la resta.
1: Stryker, antes de comenzar quisiera decirle algo.
2: Sé que en este momento estará pasando un mal trago allá arriba. Pero si hace lo que le digo, cuando yo se lo diga...
1: No hay motivo para que no tenga completa confianza en salir de todo esto con vida, sano y salvo.
2: ¿Qué condiciones meteorológicas tienen?
3: Llueve.
2: ¿Con algo de granizo?
3: Con algo de granizo.
2: ¿Qué tal los mandos?
4: Suaves, como una esponja mojada.
3: Suaves, como una esponja mojada.
2: Ánimo, Stryker. Lo está haciendo muy bien.
4: Si supiera cómo detesto su maldita superioridad.
3: Si supiera cómo detesta su maldita superioridad.
0: Airplane, aterriza como puedas, va crear el gènere de la paròdia Zas i va obrir la porta a The Naked Gun, Hot Shots i Scary Movie. Va ensenyar que el millor humor és el que no fa riure l'actor que ho diu. Va convertir Leslie Nielsen en icona de la comèdia amb 54 anys i va demostrar que es pot fer una pel·lícula perfecta amb 4 decorats i un munt de gags per minut. Han passat diverses dècades, però encara avui continua sent citada, repetida i considerada per revistes com Empire, Premiere o Entertainment Weekly com la millor comèdia de la història o, com a mínim, del top 3. I cada vegada que algú diu "no em diguis Shirley", sembla que he triat un mal dia per deixar de fumar. O jo parlava seriosament i "no em diguis Shirley", l'avió dels Zas segueix volant alt sense cap intenció d'aterrar.

0: Quan les coses van bé, doncs tothom s'envalenta, eh? I si parléssim d'un mar, que és el símil que fa servir la nostra autora que tenim avui, doncs tothom es veu amb cor de navegar, fins i tot anar rem, no? O nedant a qualsevol lloc, no? Però ai, quan la mar està complicada, ai, quan les dificultats ens apreten, ja no ens envalentonem tant, o hauríem, no, que hi ha gent que és demasiado chapalante. I és que hem d'aprendre quins són els nostres elements segurs, quins són les nostres maneres de gestionar moltes coses, i sobretot com confiem en nosaltres i en la gent que ens il·lumina o que ens ha il·luminat al llarg dels dies. Per això ens fa molta il·lusió avui parlar-vos del llibre La luz que hay en ti, una guia per afrontar l'adversitat, sanar i recuperar tu força interior. El trobeu a Zenit i està escrit per Ana Belén Medialdea. Ana Belén, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, David, por invitarme.
0: El libro es muy valiente por tu parte, porque como profesional, claro, siempre a veces hay como ese...

Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: dresses, pretty dolls, just wait. For shining in your tata's eye and just beyond this gate. America!
1: Sabeu que el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel, sempre li agrada fer-nos sorpresetes. Jo dic, ja veuràs que avui, aquesta setmana, el que ha decidit és començar amb la guinda musical al principi